0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
6: Vale.
5: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
7: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
8: No, sisplau, quin fàstic.
9: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: El Departament Municipal de Cultura i Festes ja té preparada la programació dels tallers del curs per al Casal de Cultura. De fet, l'oferta del proper curs inclou un total de 9 tallers de dansa, salut, manualitats i d'altres. Avui hem convidat a la tècnica de cultura, l'Anna Poderoso, justament per parlar de les inscripcions. Bon dia i benvinguda, Anna.
1: Bon dia, Núria.
0: Què tal?
1: Bé, bé, bé.
0: Com portem les calors?
1: S'està fent difícil, la veritat, aquests darrers dies.
0: Aquest any és durillo, sí. Amb aquestes onades de calor. Sí. Suposo que allà al casal esteu superbé.
1: Doncs mira, sí, perquè darrerament s'han fet algunes actualitzacions a nivell de climatització i ens han permès millorar, bueno, el confort per les persones que hi treballem i també per acollir les usuàries que vindran de cara al proper curs. Les millores es van fer acabant aquest passat curs i bé, llavors...
0: Ara esteu bé,
1: sí.
0: Perfecte. Ja vam veure també doncs, l'exposició de treballs, que sempre també és una exposició molt maca, que deixa al descobert per tota la població totes aquelles activitats que es fan i es ofereixen aquests dies, no? Que això parlarem ara. Però molt d'èxit, no? Nunca baixa totes les activitats que feu al Casal de Cultura any rere any i ja en portem molts, Anna. És un èxit.
1: Estem molt contentes perquè, efectivament, doncs, la gent respon positivament a l'oferta que promovem. Hi ha anys que hem tingut més programació, hi ha anys que hem tingut menys. De cara a aquest curs vinent hem ajustat d'acord amb la... Amb la demanda que hem tingut en el darrer any, però sí, hi ha gent que des de fa moltíssims anys, però molts són molts, potser farà 20 anys que venen al casal a fer els seus tallers, no? És la seva estona.
0: És veritat, és un moment de desconnexió per moltes dones i homes que acostumen ja a estar a la guai, atents a aquestes inscripcions. I de vegades fins i tot fan cua i corren, perquè això s'acaba, és com un gelat, s'acaba de seguida. Anna, explica'ns una mica què trobarem, perquè a més m'han explicat que heu ampliat alguns tallers que tenen molt d'èxit i us heu vist una mica l'obligació d'ampliar, no?, aquestes ofertes?
1: Sí, dintre de les possibilitats que nosaltres tenim, perquè tot això es fa amb un pressupost concret, doncs, com dèiem, doncs hem ajustat. Ceràmica és el taller que aquest any ha tingut més demanda i bé, hem vist que sí, que ens ho podíem permetre i hem doblat, diguéssim, dos torns més. Hi havia el curs passat i els anteriors es feia els dimarts, hi havia el torn de les 4 i el torn de les 6, i ara també hi haurà un altre torn a les 4 i a les 6, els dijous.
0: Què passa amb la ceràmica? Perquè hi ha aquesta bogeria.
1: És una activitat molt de gaudi, molt terapèutica, molt de... Clar, tu crees amb les teves pròpies mans. A mi, per exemple, personalment m'encanta veure productes que jo mateixa hagi pogut generar, no? I en aquest sentit, ara mateix és tendència absoluta. A més, la mitjana d'edat en aquest taller ha baixat ostensiblement des de fa un parell d'anys. Sí. S'ha posat de moda.
0: Hi ha molta gent jove, no?
1: Sí.
0: Està molt bé, està molt bé. La veritat és que és una experiència superguai, allò de poder tocar no? I fer i crear. És algo que tothom hauria d'experimentar i que sigui una vegada a la seva vida.
1: Sí.
0: Ceràmica, tallers de ceràmica. Doncs aquí tenim 4 torns i tots a l'abast de totes les persones que vulguin, perquè encara no s'ha obert les inscripcions, encara esteu a temps. Anna, explica'ns si hi ha alguna sorpresa. Abans d'anar allà una mica... Hi ha algun taller, no?
1: No, tallers nous a nivell d'oferta estable, és a dir, els que comencen a l'octubre, que enguany començarem el 28 de setembre, diguéssim, no? És aquella setmana que comença l'octubre. Doncs a nivell d'aquests tallers estables d'octubre a juny no hi ha novetat, són els mateixos que s'han realitzat aquest any. Hem canviat la data i horari del taller de salsa i bachata i roda cubana, que anava els dilluns ja a la nit, ara l'hem posat dijous de 7 a 8, uh-huh. esperant que, bueno, que sigui una franja...
0: Més adient, no?
1: Sí, més adient. I el que sí que tenim intenció des de l'equip de cultura, perquè veiem que el Casal de Cultura és un pol d'atracció i de generació de comunitat i d'iniciatives, volem promoure-ho això, i ara per finalitzar el curs, diguéssim, que s'han promogut diversos tallers com càpsules, no? Mm-hmm. Vam fer un taller de, precisament de ceràmica, de creació mm-hmm. de... Podies venir a crear el teu joc de sushi, o alguns altres tallers... d'un dia, de dos dies, no? El de transfer, el de decoupage. Volem promoure càpsules. Aquesta oferta no ha sortit, aquesta oferta anirà sortint i l'anirem difonent a través de les nostres xarxes i avisant, també informant a les persones usuàries. Mm-hmm. I bé, bueno, volem dinamitzar-ho tot el possible. Sí? I que la gent conegui el casal, qui no el conegui, i fer d'aquest equipament un espai de relació i de generació d'iniciatives.
0: Està molt interessant. Mm. Doncs tornarem a parlar d'aquestes petites càpsules que també ens conviden a fer activitats. Mm. Anem a recordar que hi ha clàssics i que tenen molt d'èxit.
1: Mm. Sí, el ioga és un clàssic. Mm-hmm. Funciona superbé, mantenim els mateixos torns i també un altre taller que funciona molt i molt bé per l'àmbit de la salut és el Pilates. La pintura està tenint molt bona acollida. Bé, Valls de Línia també, per suposat. Valls de Línia, en aquest municipi, li agrada molt pues aquest tipus de ball, no? I sempre tenim... Bueno, ens responen a l'oferta, a la crida. Sí.
0: Molt bé. Del ioga passem?
1: Del ioga, doncs, com deia, passem al Pilates, passem als Valls de Línia. Sí que és cert que d'hipopressius havíem notat mm-hmm. un descens i aquí passarem a oferir un torn per setmana. S'oferien dos i aquest sí que passa a un torn amb el mateix horari, els dijous d'un quart de quatre a un quart de cinc. Però bé, com et deia, l'oferta estable es manté igual. Amb mm-hmm. aquesta pujada de doblat, hem doblat els torns de ceràmica, hem canviat l'horari de salsa i sí que s'ha baixat el d'hipopressius i la resta roman igual, sí.
0: Llavors tenim pintura, restauració...
1: Restauració, patchwork, el patchwork també funciona molt bé, les usuàries són molt fidels i...
0: També han fet coses molt xules,
1: xulíssimes. A l'exposició hi havia peces, hi havia uns ninos increïbles, les bosses que... Bueno, és això que dèiem, no? De generar coses per tu mateixa i amb les teves mans dona una satisfacció molt, molt gran.
0: I pregunto, una persona que no té ni idea de patchwork, jo mateixa, mira, m'agradaria aprendre... També és un taller per anar a aprendre?
1: Sí, sí, sí, i tant. Tots, o la gran majoria, per no dir tots, que jo diria tots aquests tallers ofereixen l'oportunitat de no només practicar, sinó aprendre des de zero, sí, uh-huh. i tant.
0: Doncs és una oportunitat única que tenim a Montornès i que hem d'aprofitar, a més en un lloc que també s'està molt bé, que és el Casal de Cultura. I no sé si ens queda recordar, això sí, quan comencen les inscripcions, perquè venim amb temps, eh? De vegades parlem amb els nostres convidats que ja no n'hi ha inscripcions, que s'han exhaurit, no és el cas, l'Anna Poderoso ha vingut amb temps i tenim encara que no s'ha obert l'oferta d'inscripcions. Quan comencen?
1: Doncs mira, les inscripcions aniran com els darrers anys, les farem en línia, però també per aquelles persones que vulguin que els hi donem suport, farem atenció presencial. Dilluns a les 4 de la tarda s'obrirà el portal d'inscripcions.montornès.cat per tothom. És a dir, si algú entra en aquest enllaç i veu que no li surt res, que no s'espanti, perquè s'activa a les 16:00.
0: Ah, perfecte.
1: Sí. Llavors, l'atenció presencial serà dilluns de 4 a 8 de la tarda uh-huh. i dimarts també de 4 a 8. Llavors, dimecres passarem a fer matí de 10 a 2, dimecres i dijous. Ho fem així Atenent a l'experiència dels darrers anys, el primer dia és el que hi ha més, més demanda, més necessitat, i, però val a dir que cada vegada més està augmentant cada any més la inscripció de les persones que ho fan en línia, des de casa seva, ho pots fer amb l'ordinador, el mòbil, et pot ajudar algú.
0: Qualsevol.
1: Sí, és un sistema que no és difícil, és bastant intuïtiu, s'han de posar les dades, s'ha de triar el taller, s'han de clicar les típiques coses, no?, d'accepto i posar les dades bancàries, perquè després es fa el cobrament durant tot el curs, i s'ha de finalitzar fent el pagament.
0: Durant el curs, a més, deixeu obertes les inscripcions, sí, per si algú es dona de baixa, algú es dona d'alta, i amb places lliures que tothom pugui accedir.
1: Correcte, sí. Si algú veu que del seu taller no queden places, no li deixa seleccionar, vol dir segurament que aquell taller ja està complet. Llavors el que recomanem és que ens contactin. Ens poden fer un correu a casalcultura@montornès.cat o intentar contactar a través del web municipal en el contactar, no? I llavors nosaltres, o apropar-se al Casal de Cultura, ara en horari d'estiu estem als matins, de manera general, excepte aquests dies que et deia que estarem fent inscripcions a la tarda, el 13 i el 14, i llavors generem llistes d'espera i durant tot el curs anem fent crida conforme se'ns van donant de baixa.
0: Clar, això també és interessant perquè t'apuntes, no agafes plaça, però estàs en una llista d'espera, en qualsevol moment pots entrar. Els pagaments es fan abans que comenci el mes, després, com funciona?
1: Sí, en el cas de les inscripcions, nosaltres no tenim una quota de matrícula, es paga directament al mes. I el mes que estarà pagant la persona ara, la setmana que ve, que s'inscrigui, és el mes primer, el mes d'octubre. Sí, llavors, aquest pagament es fa amb targeta. Ha de ser amb targeta a través del procés d'inscripció en línia, que és el mateix que fem servir nosaltres, les companyes de cultura, quan donem suport presencial a la gent que ens ve a veure al casal perquè l'ajudem a fer la inscripció. Però demanem les dades bancàries perquè la resta de mesos venen domiciliats per rebut bancari. I és per això que demanem totes aquestes dades que et deia abans. També segueixen havent-hi les bonificacions, com que és un servei públic, això té un preu establert que tothom, tota la ciutadania, pot consultar l'ordenança que ho regula, i llavors fem bonificacions del 25% sobre el preu a persones que estiguin a l'atur, persones que formin part d'una família nombrosa, sí, monoparental, o persones menors de 30 anys també.
0: Doncs ja sabeu, de totes maneres, si us apunteu a un curs que és de tot l'any i per qualsevol motiu doncs no us agrada, no, mira, això no és el que jo pensava, també us podeu esborrar, no?
1: Sí, correcte. L'únic que demanem és que com girem uns rebuts, i això, bueno, és una tramitació, que treballem amb la Diputació també i tot plegat, sí que demanem que qui vulgui donar-se de baixa ens avisi abans del dia 20 del mes.
0: Clar, en curs. Anterior.
1: Sí, correcte. Perquè, si no, nosaltres ja hem fet aquella burocràcia d'enviar les dades i tot plegat, que això triga uns dies. Llavors, l'únic requisit és aquest, ens poden trucar, poden venir, ens poden enviar un correu, demanar la baixa i ja està, i la tramitem.
0: Doncs per qualsevol dubte, ja sabeu, casaldecultura@montornès.cat, teniu el telèfon de sempre, el 93 572 17 19, podeu contactar amb elles i qualsevol dubte, consultar. Sí que és veritat que hi ha un calendari, quan comença, quin dia comencen els cursos i quin dia acaben?
1: Doncs mira, començarem tallers el 28 de setembre, que és un dilluns. Si el taller, per exemple, posem per cas ceràmica de dimarts, va dimarts, doncs començaran dimarts 29.
0: Clar.
1: És a dir, aquella setmana és la d'inici i finalitzarem el 21 de juny de 2027.
0: El 21
1: Llavors,
0: de juny.
1: Sí, en el tríptic de difusió hi ha tota... Bueno, hi ha els mitjans de contacte, que ara esmentaves tu mateixa, i el calendari per saber quins dies seran festius, quin no.
0: Els festius, doncs, no hi ha classe.
1: Ah, efectivament, no hi haurà classe, doncs els dies que són festiu nacional o festiu local o les vacances de Setmana Santa o de Nadal, que aquí anem una mica com les escoles.
0: Clar. Doncs em sembla que no ens queda més que convidar a tots els veïns i veïnes de Montornès doncs, a fer una ullada a totes les propostes que tenim, que no hem de sortir de Montornès, que les tenim a Montornès, que hi ha un ambient molt agradable. Al Casal de Cultura també trobareu gent doncs, que atendrà les vostres necessitats. I convidar a tothom, no, Anna?
1: Sí, sí, sí, sí. Sobretot volia fer l'incís també això, qui pensi que funcionaria molt bé alguna iniciativa, algun taller que no oferim, alguna cosa, perquè nosaltres, com et deia, estem pensant en càpsules formatives, en tallers de més curta durada o això, però ens agrada molt que la gent vingui a dir-nos, ostres, doncs podríeu fer, no sé, ganxet, podríeu fer vitrall, podríeu fer bijuteria, podríeu recuperar cosmètica natural. Necessitem també tenir una mica prendre el pols de l'interès de la gent perquè per poder tirar endavant una cosa i que hi hagi un mínim d'inscripcions. I animem a tothom a que s'adreci a nosaltres per poder proposar-nos i veure si és factible i ho tirem endavant. Tenim moltes ganes de que sigui un espai cada dia més viu.
0: Doncs com sempre, Anna, gràcies per estar amb nosaltres aquí a les Mañanes de Ràdio Montornès i que vagi tot molt bé. Tornarem a parlar de les activitats i d'altres propostes perquè tenim a tocar també Festa Major.
1: Sí.
0: I això dona molta feina.
1: Ah, efectivament, sí. Sí, sí, amb moltes ganes, però molt concentrades també.
0: Doncs tornarem a parlar. Com sempre, Anna, gràcies.
1: Gràcies per invitar-me.
2: Les Mañanes de Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Em sabríeu dir on acaba la grega Emporion i on comença l'Emporiae romana? La mostra permanent de la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya ens en dona algunes pistes a la seva exposició permanent. Més de 600 peces, una selecció de les més rellevants que s'han anat recuperant en excavacions, serveixen de testimoni de la història del jaciment grec i romà d'Empúries i ens ajuden a descobrir què queda d'aquella ciutat portuària mediterrània. Una història mil·lenària que es complementa amb un viatge en el temps, audiovisual i reconstruccions en tres dimensions. Empúries, Port de Cultures és el nom de l'exposició que us permetrà connectar amb el passat. Només a l'entrada ja hi trobareu una peça excepcional i emblemàtica del passat grec d'aquesta zona, l'estàtua hel·lenística de marbre d'Asclepi, el déu de la medicina. A partir d'aquí, gràcies a obres d'art, estris quotidians i fragments de jaciments arqueològics, en veureu l'evolució paisatgística, urbanística, institucional, social, cultural, política i religiosa. Si voleu descobrir la història d'un dels jaciments més rellevants a partir de troballes úniques, només cal que aneu fins a la Seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya i visiteu l'exposició permanent Empúries, Port de Cultures. En teniu tota la informació al web macempúries.cat.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.
0: Ràdio Montornès.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar, en Radio Montornés.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxana. Au, ja m'ha acabat.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
0: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @RadioMontornès.
0: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tot hora, a tot arreu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Radio Montornès. Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a ràdio.montornès.cat i a Twitter.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

Au, com mocador de fil, com un petó de nen de maig, com xiu-xiueig secret, com avança la serp, com cau la neu.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Si lo tuyo es la cultura urbana, no te pierdas Poesía Urbana con Bahar Udenbaga. Todos los lunes a las 8 de la tarde tendremos novedades, efemérides, agenda. Radio Montornés con la cultura urbana. 91.2

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
2: El 91.2 de l'FM.
1: Al web montornès.cat/ràdio.
2: A Twitter, @RadioMontornès.
1: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès. Espai Lounge.
2: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: La mejor música en Ràdio Montornès.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: A Radio Montornès, la intersección.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Sintonizas Radio Montornès.
2: So, how's your evening so far?
3: Bonsoir, ça va.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Radio Montornès 91.2 FM. Radio Montornès 91.2 FM.

0: La mejor música en Radio Montornès.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unió de Pagesos ha convocat avui una protesta del sector de la vinya per exigir mesures que garanteixin la viabilitat del sector. Anem fins a Ràdio Vilafranca. Adrià Fernández, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal, com esteu? Doncs ara mateix ens trobem a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, just davant de la seu de l'Incavi, on en aquests instants el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos ha convocat avui aquesta tracturada. En aquests instants s'està produint un parlament públic per part d'Unió de Pagesos i també han entregat una carta a l'Institut Català de la Vinya i el Vi amb totes les mesures estructurals que demanen per combatre aquesta situació. Recordem que ara mateix el sector viu una crisi estructural molt greu en què alguns viticultors, alguns cellers ja han comunicat que no els compraran raïm aquesta campanya o, si bé ho fan, en reduiran considerablement les adquisicions. Una situació provocada pels elevats estocs acumulats després de la caiguda del consum del vi i el cava. Per tot plegat demanen solucions imminents a la Generalitat com ajuts directes i un pla d'arrencada definitiu de vinyes. De moment el govern ha anunciat algunes mesures, però tot i això no són mesures suficients. Per tot plegat iniciaran en breus instants una tracturada, una marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia per reclamar totes aquestes millores estructurals.
1: Moltes gràcies, Adrià Fernández, des de Ràdio Vilafranca, per aquesta darrera hora. Bon dia. I els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en els incendis que encara continuen actius o en fase de control. Les condicions meteorològiques donaran una petita treva en els pròxims dos dies, però l'episodi de calor no s'ha acabat i els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta. En les darreres hores, els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, després d'una represa del flanc dret que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També han donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que cremava des de dimecres. Tot i la millora, la consellera d'Interior, Núria Parlon, alerta que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. Parlon ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han enregistrat 345 incendis a tot Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. De fet, ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards per part d'uns nens en una zona amb risc de cremar. Recordem que el Pla Alfa continua vigent al nivell 4 de perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí, salutacions cordials, què tal, com esteu? Matí de divendres i por fin es viernes. Ja ho tenim aquí, espero que estigueu contents i a punt de gaudir del cap de setmana, tots els que pugueu, que sabem que no som tots al 100%, ja ens agradaria. Però des d'aquí, el Miquel Zafra, la part tècnica, i aquesta que us parla, la Núria Catxan, volem això, que gaudiu d'aquest matí de divendres, que per cert tenim mercat ambulant a la plaça Pau Picasso. Ja és, per tots els que puguin, doncs un dia festiu, allò de sortir, comprar, trobar-te amb els veïns, poder parlar una mica, fer poble, compartir, ja és un matí festiu. Si ho podeu fer, doncs aprofiteu. Vinga, que això no passa tots els dies. A més, a primera hora, que s'està molt bé perquè encara fa una mica de fresquet, podem fer un cafè, unos churros, un chocolate i gaudir d'aquest matí de divendres. Sí o no? Miquel, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Com esteu?
1: Doncs encantats tornar a estar aquí. Molta calor, com ja hem dit. Nits toledanes. D'aquelles que dors estones, una estona, però seguit, la veritat és que ja fa moltes nits que és molt difícil. Anem tots igual, per això, perquè parlis aquí amb qui parlis, doncs tots i totes t'expliquen les mateixes històries, que no puedo dormir.
2: La veritat és que sí, menys mal que és divendres, tenim el cap de setmana, a veure si ens podem recuperar una mica, aquells que tenim dies festius per endavant, i recuperem doncs tota aquesta son que no podem gaudir aquestes nits, no?
1: Ni que sigui, mira, jo dissabte passat em vaig aixecar a les 7, justo quan suena el despertador, i dic, no me lo puc creure. Avui, de veritat, avui? I sí, i a més estava 5 minutillos más que va. Vaig tenir que aixecar-me perquè feia molta calor, i ni 5 minutillos, ni 10, ni 15.
2: Bueno, llavors, ja estem acostumats també a la nostra
1: horaris, no?
2: Dinàmica habitual, i a vegades clar, costa també el cap de setmana trencar aquesta
1: dinàmica.
2: Sí, aquestes costums que tenim, que ens arrosseguen cada setmana, no?
1: Ai, Miquel, vam parlar fa uns quants dies sobre mitos i verdades, mites i veritats. I vam parlar d'això de l'aigua del mar que ho cura tot. Tot venia a cuento d'aquesta bactèria carnívora que havia sortit per aquí i tal i qual, no? I dèiem que, clar, si teniu ferides no us fiqueu al mar perquè, clar, hi ha aquest falso mito de que l'aigua del mar ho cura tot. Bé, l'aigua del mar no té propietats màgiques ni curatives, però sí que capacitats que poden alleugerir problemes de pell, facilitar l'exercici o millorar la salut mental. Això, l'aigua o el mar. Però l'aigua del mar, a més de H2O, doncs conté sobretot clorur de sodi, cloruro de sodio, que és la sal comú que fem servir per cuinar, així com bicarbonat, bromur de potassi o sulfats de sodi, calci i magnesi. Amb això, l'aigua té una acidesa, un pH al voltant dels 8, un punt per sobre del pH del nostre cos. Amb aquesta composició, és veritat que l'aigua del mar ho cura tot? Aquesta és la pregunta. És una pregunta. Doncs si podem dir que a la vida no podem dir sempre sí o no, o mai o sempre, i en medicina diuen els experts que encara menys. Bé, la doctora Susana Puig, cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Clínic, té clara la resposta. I ella ho diu clarament, rotundament, no. Això és el que diu la doctora. Si fos així, no moriríem mai. Malgrat la contundència, afegeix que és cert que banyar-se al mar té beneficis per la salut, tant física com psicològica. Partint de la base que els beneficis són limitats, la dermatòloga apunta que les propietats antiinflamatòries del mar poden ajudar a curar un eczema a la pell o alguns casos de psoriasis. Ara bé, és difícil separar el benefici propi del mar i el benefici de la radiació ultraviolada sobre la pell. Amb dosis per sota de que et provoca la cremada, no arriba en aquesta dosi, la radiació ultravioleta baixa, beneficia les defenses i, en conseqüència, baixa la inflamació. Això diu la doctora. Per això, alguns pacients amb problemes dermatològics els prescriuen que prenguin el sol, la helioteràpia, valorant abans el risc i els beneficis. Al final has d'anar a parar al metge perquè ell és qui et diu si sí o si no i de quina manera i quina mesura. Les sals minerals, algues i extractes del mar s'han fet servir com a base de fàrmacs, però l'aigua del mar en una ampolla té poques propietats, més que l'aigua de l'aixeta amb una mica de sal, que seria equivalent al suero fisiològic que coneixem de tota la vida. Una ferida petita es pot rentar amb aigua de mar, sempre que no es tracti amb aigua bruta d'un port, per exemple, que està especialment plena de bacteris. En tot cas, és la llum ultraviolada com a font de desinfecció molt més efectiva que l'aigua del mar. Això és el que diu aquesta doctora Susana Puig, cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Clínic. I diu que l'aigua del mar no ho cura tot. I és un no rotund. Doncs desmentint mites en aquestes, en aquests dies previs a les vacances, o ja de vacances, perquè hi ha molta gent que viu les vacances al mes de juliol i que ja està gaudint del sol, de la platja, del calor, de la brisa del mar, de la piscina, del cloro, de la gandula, el que vulgueu. Gaudiu de l'estiu, perquè sabeu què? Que són 4 dies. I tan prop arriba, tan prop marxa. Doncs ara, Miquel, ens ha quedat una mica més clar que l'aigua del mar, ojo, vigileu, sobretot segons quin tipus de ferides tingueu. A veure, no és lo mismo una ferida a la ungla que una ferida oberta al clatell o a qualsevol lloc. Vull dir que vigileu molt i, sobretot, hem de tenir en compte que l'aigua que està a prop dels ports doncs també té molta porqueria, bacteris i això, doncs al contrari, no beneficia, sinó tot el contrari. Jo crec que ha quedat més que clar, no?
2: Unes bones recomanacions, sí.
1: Sí, per l'estiu, per tota aquella gent que de vegades pensem que, com que tota la vida s'ha dit, doncs continuem i hem de tenir molt en compte. També és veritat que potser fa 50 anys les contaminacions eren diferents i, clar, el mar també tenia doncs menys bacteris i menys porqueria i menys plàstics i menys envasos i menys vertuts, que sabeu que també els vaixells doncs de vegades la lien parda. Doncs això. I anem a repassar una mica totes les propostes que tenim per aquests dies a Montornès. Començarem per avui. Tenim espectacle literari, Les meves estimades bibliotecàries, del Martí Perra Ferrer, avui divendres, a dia 10, a les 7 de la tarda, a la biblioteca Rosa Leveroni. Poesia, música, records, tot per fer un homenatge a la poetessa Rosa Leveroni, autora des de l'any passat que posa nom a la biblioteca montornesenca. La biblioteca Rosa Leveroni fa aquest homenatge a la poetessa catalana que li dona nom al proper 10 de juliol a les 7 de la tarda. Si us agrada la poesia i la música, aquesta és la vostra proposta. Per altre costat, tenim Cinema a la Fresca. És la segona edició del Cinema a la Fresca i està dins a l'Estiu Jove 2026. Aquest divendres, dia 10, avui, a les 9:30, amfiteatre del Centre Juvenil Espugnic, allà a la Fresca, si és que podem dir que hagi fresca, al carrer del Molí número 28, teniu un nou cicle de Cinema a la Fresca amb la exitosa comèdia espanyola Campeones, del Javier Freser. La programació d'Estiu Jove del Departament Municipal de Joventut porta el cicle de Cinema a la Fresca per aquest juliol. I és la segona de les 4 propostes de Cinema a la Fresca que es faran a Montornès. Sobretot, sobretot, no us perdeu el bingo musical. Bingo musical d'estiu de la penya dels Bartomeus, dissabte dia 12 a les 6 a la carpa polivalent del Sorralet. Després del bingo musical de les dues penyes celebrat el passat novembre, el Sorralet n'acull un de nou, en aquesta ocasió organitzat en solitari. L'any passat van fer les dues penyes i aquest any ho fa tan sols la penya dels Bartomeus. És una nova edició perquè a l'estiu no s'havia fet mai. És una edició nova i tindrem el grup Maceta Zumbit, que posarà a prova els coneixements musicals de les persones que participen fent-los ballar i gaudir d'aquest temps de bingos. A més, hi ha premis. Hi ha un premi per anar al Waterworld i també un val de 100 euros per gastar a les botigues de la Unió de Botiguers. Vull dir que teniu oportunitat de gaudir d'aquest bingo musical. També volem recordar que teniu la mostra fotogràfica que celebra 21 edicions amb un nou recull d'imatges i de temàtiques diverses. Aquesta exposició fotogràfica de fotògrafs i fotògrafes de Montornès ha tornat a Can Saurina aquests dies amb noves instantànies. Es tracta d'aquesta iniciativa que fa el grup de fotògrafs i fotògrafes que compta amb el suport del Departament Municipal de Cultura i Festes. Es va inaugurar dijous i avui, doncs divendres, teniu oportunitat ja de visitar-la. És la 21a edició i inclou treballs de l'Ariana Albarrán, de la Elisenda Bru i del José Luis Cano, del Francesco Cardona, del Josep Flores, de l'Alicia Garrido, de la Miriam González, de la Noroa Gordo, Silvia Jordán, Sergio López, Miriam Rubio, Estani Serrano, Mireia Toledo i Sergi Vélez. Tots ells es posen les seves fotografies i us haig de dir que l'exposició teniu que visitar-la. Està superbé. Trobareu fotografies de viatges, trobareu fotografies de drag queen, trobareu fotografies de la revançada, trobareu fotografies de la natura, d'arquitectura. No us la perdeu, us agradarà molt, de veritat. Teniu oportunitat de gaudir d'aquesta exposició a Can Saurina de manera gratuïta. I també us vull recomanar una altra exposició que romandrà oberta fins al proper divendres, dia 24. Encara queda una setmana. Es tracta de l'exposició Calams i vinyetes, autores mediterrànies en moviment. Aquesta exposició està a la Biblioteca Rosa Leveroni. És una exposició col·lectiva i itinerant que recull l'obra de 10 il·lustradores procedents de diversos països àrabs. Aquests dies la Biblioteca Rosa Leveroni acull aquesta exposició Calams i vinyetes i les autores mediterrànies en moviment, una proposta inclosa al projecte Biblioteca sense fronteres impulsat per la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya i el Departament de Cooperació de la Generalitat. Es tracta d'una exposició col·lectiva itinerant que recull l'obra de 10 il·lustradores procedents de diversos països àrabs. L'objectiu d'aquesta exposició és esdevenir un altaveu per la generació d'artistes i il·lustradores que formen part d'un panorama creatiu i viu que està en constant transformació i que utilitzen el còmic com a llenguatge artístic per explicar i qüestionar la realitat social i cultural que envolta aquestes artistes. Bé, aquesta exposició la podeu visitar en horari de la biblioteca. En aquests horaris podeu gaudir de l'exposició. I ja simplement com a punt, recordar que dimarts vinent la unitat mòbil d'extraccions del Banc de Sang i Teixits tornarà a Montornès amb una nova campanya de donació de sang i plasma. De nou s'instal·larà al Teatre Margarida Xirgo. Ja sabeu com funciona, només teniu que entrar a la pàgina del Banc de Sang i Teixits, inscriviu-vos en aquell horari que us convengui, bé de matins o bé de tarda. I aquestes són algunes de les notes que han volgut compartir. Ja sabeu que tenim també oportunitat de gaudir de les Havaneres, aquest dissabte a la plaça Pau Picasso, oportunitat per veure Havaneres de Portbou, com si estiguéssim aquí al costat, gaudint a Calella de Palafrugell, però amb música i ron fets a Montornès, amb tota la solera que porten les Havaneres i amb tot el públic adient que any rere any no es perd aquesta cantada d'Havaneres. Doncs dissabte a Montornès, cantada d'Havaneres. Us haig de dir que és el Dia Internacional avui dels Beatles. Ja sabeu que tenen molts dies. El 16 de gener, perquè es va inaugurar el Cavern Club. El 10 de juliol també era el dia dels Beatles, perquè va ser el dia que es van conèixer Paul i John. I avui, doncs, perquè van triomfar amb la seva pel·lícula Hard Day's Night, i va ser una gira triomfant que van fer als Estats Units, i això va ser, doncs, aquest dia 10 considerat com el dia dels Beatles, perquè a l'any 64, un 10 de juliol, la banda va tornar d'Estats Units a Liverpool triomfant, i ja van conèixer els Beatles arreu de tot el món. Per això també se celebra aquest dia. I sempre és una bona excusa per escoltar els Beatles.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Y aquí continuem. Avui és Santa Amèlia i Atocha. Mireu, no conec a ninguna Atocha, però potser sí que n'hi han d'Atochas. Felicitats, que tingueu un dia meravellós, que gaudiu molt del vostre aniversari i, no sé, doncs fixeu-vos si teniu oportunitat de felicitar alguna persona que avui estigui celebrant el seu aniversari, doncs també jo crec que val la pena aprofitar i felicitar a totes les persones que celebrin a qualsevol aniversari. Que tingueu un dia meravellós per molts anys. I ja sabeu, ens podeu escoltar als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. Ah, i que no se m'oblidi, a la nit estem de nou de 1 a 3 de la matinada al territori nocturn. Les mañanes de Ràdio Montornès, sempre amb tu, també a l'estiu. Ens quedem amb Karol G i la seva proposta musical. Comencem. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca. Bon dia, bon dia.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Avui, darrer dia per fer les inscripcions a l'Esplai Infantil i la Cova del Joc del pintor Mir. Les famílies ja sabeu que vulguin fer les seves sol·licituds per fer la inscripció. Avui és el darrer dia. Avui escoltarem a la tècnica d'infància Esther Bello i ens donarà alguns detalls de tot plegat. Bé, és divendres i toca acudits de l'Escola Mugent i toca llibres i música amb el nostre company Manolo Carrillo. Avui ens proposa un llibre molt interessant de cara a l'estiu. De fet, es tracta de fer acertijos i lògica, i a més també ens porta una tria musical que us agradarà. Acabarem el programa amb la nostra Alicia García i les coses d'Alicia. Ja sabeu que fem un recull de tot el que ha estat la nostra infantesa i adolescència i maduresa a través de la tele, la ràdio, la música, les sèries, amb les coses d'Alicia. I del contingut anem a la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Bon dia!
7: Avui a la província de Barcelona les temperatures es mantenen amb pocs canvis, excepte el litoral i prelitoral, on poden baixar lleugerament. Per avui màximes de 39 graus a Igualada i Rubí, 38 a Manresa i Sabadell, 37 a Vic, 34 a Barcelona i Vilanova i la Geltrú, 33 a Mataró. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot el territori. Així mateix, avui dia d'ambient assolellat, però durant la tarda al Prepirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats i tempestes. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tant durant la tarda a la component sud-est. És una informació d'EMET.
6: Recordeu que la farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Mugent a l'avinguda Ernest Lluch número 7. Durant el cap de setmana la farmàcia de guàrdia serà a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o el telèfon d'emergències de la policia local al 93 572 11 10.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès al 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solar.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solar.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solar.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Anem amb la gent del Mugent. De nou, aquestes gravacions i l'editatge dels acudits els han fet els mateixos alumnes de l'Escola Mugent. I què us hi sembla si escoltem avui a la Gara Bernal i a l'Alexia Funès? Endavant!
3: Ràdio Escola Mugent, el que més escolta la gent.
4: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
5: No us perdeu els d'avui, som-hi!
6: Hola, sóc la Ínia Ferrer i aquest és el meu acudit.
5: Ràpid, Toni, quan és 2 més 2?
6: 5. Això no és correcte. Què m'ha demanat? Rapidesa o precisió?
7: Hola, sóc el Josaima i aquest és el meu acudit. Quin és el súmum de Batman? Que li robin. Us han agradat?
8: Esperem que sí!
9: Moltes gràcies per seguir
3: a la gent mugent.
8: Adeu!
2: Gràcies, gent mugent! Continuem amb més acudits a les 11.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
10: La ràdio d'aquí.
11: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
12: A la butxaca.
13: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
14: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
15: Vale.
14: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
16: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs aquests dies no es parla més que de la calor i dels incendis. La calor ha batut rècords en 10 observatoris catalans i els 40 graus se superen en bona part del país. Els termòmetres pugen de manera excepcional aquests dies al litoral i al prelitoral i passen a arribar dels 40 als 44. Com ja s'indicaven, les previsions marquen una calor extrema en molts punts del país i s'han registrat temperatures excepcionals de més de 40 graus a diversos punts de la zona litoral i prelitoral. De fet, durant aquests dies s'han registrat marques rècords de temperatura màxima absoluta a 10 de les 128 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques, amb més de 20 anys de dades. S'han assolit, per exemple, a Vinebre 44,1, a Ascó 42,3, a Barcelona 40,9, a Sant Pere de Ribes 40,4, a Nules 40,4, a Sant Martí de Sarroca 40,3, a Vilafranca del Penedès 39,9, a Sant Constantí 39,5 o a Vilarronda 39,3, a Cunit 37,6. És sense cap dubte el rècord de temperatures màximes registrades a Catalunya. A Barcelona, a l'Observatori Fabra, ja s'han registrat temperatures màximes provisionals de 40,9 graus, que suposa un rècord absolut en 112 anys de dades, segons informa el Meteocat. La darrera temperatura màxima registrada a Barcelona va ser el 30 de juliol de 2024, quan vam arribar als 40. En aquest 2026, 40,9, pràcticament 41 graus a Barcelona. A la resta del territori, òbviament, la calor també ha afectat intensament, provocant nous rècords de temperatura. Aquesta és la notícia d'aquests darrers dies que mantenim perquè encara estem a los picos de la calor. Per cert, us imagineu com és això, més de 40 graus a una cuina? Doncs durant l'estiu les cuines professionals es troben en entorns laborals exigents on, segons la normativa, hi ha d'haver ventilació i extracció de fums i d'aire per evitar estrès tèrmic. Les cuines professionals estan entre els entorns tancats amb un risc més alt d'estrès tèrmic, especialment a l'estiu. Treballar amb temperatures extremes pot portar el cos humà al límit i ocasionar accidents de treball, segons han dit els sindicats UGT i Comissions Obreres. El estrès tèrmic és la càrrega de calor que els treballadors reben i acumulen en el seu cos i que resulta de la interacció entre les condicions ambientals del lloc on treballen, l'activitat física que realitzen i la roba que porten. S'entén per temperatura de risc la que supera els 30 graus a l'ombra. La normativa espanyola no fixa una temperatura màxima absoluta per les cuines d'hoteleria, però sí el Reial Decret 486/1997, que estableix que en locals tancats on es fan treballs lleugers, la temperatura ambiental no pot superar als 25 graus. A les cuines professionals on hi ha forns, focs i planxes és molt difícil complir aquest límit de forma natural. Per això, l'Institut Nacional de Seguretat i Salut del Treball ho cataloga com un risc d'estrès tèrmic i obliga les empreses a prendre mesures preventives. I ja per acabar, 219 municipis en risc extrem d'incendi estan molt latents. Marmellà se suma als 16 espais

0: El nombre de municipis que entren dins del nivell 4 del Pla Alfa és el màxim nivell que alerta de risc extrem d'incendi. En concret, hi ha alrededor de, al voltant de 219 municipis de 24 comarques. Ja sabeu que ahir Montornès estava al Pla Alfa 3 i no es podia accedir al parc natural de la Serralada del litoral i prelitoral, que és el que ens toca al nostre municipi. Doncs així estem, perill a totes les zones. Aquest nivell 3 alfa s'aplica, doncs, com hem dit, a 441 municipis on estem nosaltres, i hem de ser molt hem d'anar amb molta cura, hem de tenir molta precaució i fer cas de tot allò que ens indiquen. No podem fer el que ens doni la gana, perquè no pot ser. I aquestes són algunes de les notícies que us hem volgut portar en aquest matí de divendres. Precaució, respecteu les normes, el Pla Alfa 3 i el Pla Alfa 4 és per el bé de tots.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Doncs la programació d'estiu jove ha iniciat la segona setmana, el mes de juliol, en plen rendiment, amb tallers, amb sortides i formacions per joves a partir de 12 anys. Enguany, ja sabeu que l'oferta d'activitats és molt més extensa que d'altres edicions. En total, compta amb 24 propostes diferents. Aquesta ampliació ha estat possible gràcies a una subvenció de 73.000 euros que la Diputació de Barcelona ha otorgat a l'Ajuntament en el marc del projecte Per un estiu adolescent. La dinamitzadora juvenil, Tània Sánchez, ens va explicar com han organitzat les propostes durant les setmanes.
5: Els dilluns i els divendres fem tallers al matí per adolescents, taller de teatre, taller de primers auxilis, hi ha intel·ligència artificial i programació de cuina, i dimarts, dimecres i dijous són dies de sortida. Llavors marxem de sortida cada dia a un lloc diferent. A Illa Fantasia, al Tibidabo, a Waterworld, a la platja a fer kayak i snorkel, anem a un humor amarillo, anem al Caribe Park. I això ho tornem a repetir. Fem com la primera quinzena, anem a aquests 6 llocs i ho repetim després perquè tothom pugui anar a alguna excursió. A més de la sortida, tenim la setmana de campaments, que fem tota una setmana de campaments, de dilluns a divendres, al Pantà de Sau, amb un munt d'activitats, i totalment gratuït també. Llavors, clar, evidentment, els campaments, ja t'ho pots imaginar, que ha sigut com les activitats més desitjades i que abans s'han esgotat les places.
0: Gràcies a l'ajut de la Diputació, les activitats a l'estiu jove són de franc, segons ha dit Tània Sánchez, i participen més de 350 joves d'entre 12 i 17 anys.
5: Ha vingut tanta gent, ha passat tanta gent per aquí. Aquesta setmana ha sigut una mica... Hem anat molt a tope, perquè clar, pensa que han sigut, en total hem tingut com 461, al final entre, no, entre d'això, i més o menys gairebé participaran uns 350 joves. Adolescents. Per franja d'edat, pues, bastant elevat, pensant també en la resta de programació que hi ha, no? Des de les entitats esportives i tot, que també hi ha, es fan moltes activitats per les adolescents. Llavors, bueno, pues, molt contentes, esperem això, esperem que la gent s'ho passi bé, està a l'altura i que sigui una experiència xula.
0: A més de les activitats, enguany, per primera vegada, el Centre Juvenil Sputnik obrirà les tardes al mes d'agost. Serà amb la dinamització de monitors i monitores, de manera que el jovent s'hi podrà apropar per jugar a jocs de taula i participar en altres activitats.

0: Escoltem de nou a Sánchez.
1: A l'agost l'Espútnic estarà obert com a refugi climàtic i com a espai també de trobada per fer jocs de taula, bueno, l'activitat de sempre. Sí que és veritat que durant l'any molta gent ve a fer deures, potser aquest any, a l'agost no tant, però bueno, per estar fresquitos i jugar a jocs de taula, trobar-se amb la gent, estarà obert de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit. Nosaltres no, però hi seran uns altres educadors que seran aquí a l'espai i això cobriran per les tardes.
0: La propera activitat inclosa dins la programació Estiu Jove és avui, amb una nova sessió de cinema a la fresca. Aquesta setmana toca la pel·lícula Campeones a 9:45 del vespre al Centre Juvenil Espugnic. Una altra activitat que ara mateix té les inscripcions obertes és una gincana nocturna que es farà el proper 20 de juliol a partir de les 9 del vespre pels carrers del poble. Els nois i noies d'entre 12 i 17 anys que s'hi poden apuntar ho han de fer a juventud.montornès.cat.
2: Las mañanas de Radio Montornès.
3: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Radio.montornès.cat, app Radio Montornès.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
2: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Doncs ja sabeu que el Departament Municipal d'Infància ja ho té tot preparat per al curs vinent de l'Esplai Infantil i la Cova del Joc del Centre Infantil Pintor Mir. Ja sabeu que durant aquesta setmana, des de dilluns fins avui divendres, heu tingut oportunitat per fer les inscripcions. Avui és el darrer dia per fer les inscripcions en aquest espai infantil que està adreçat a nens i nenes d'I3 fins a 6è de primària i que possibilita que puguin gaudir del joc en un clima de proximitat i complicitat, distribuir-los per grups d'edats i gaudir els pares, les mares i també la canalla. La nostra companya, Mireia Toledo, va tenir oportunitat de parlar amb la Esther Bello, tècnica d'infància, i aquesta és la conversa.
5: Estem ja amb la mirada al curs 2026-2027, amb moltes ganes, i de fet comencem a la campanya d'inscripcions per al Centre Infantil Pintor Mir.
6: Mm-hmm. Tenim dues propostes, l'Espai Infantil i la Cova del Joc. El que tenim primer per reinscriure'ns és aquest espai infantil. Esther, recorda'ns en què consisteix.
5: Mira, l'Espai Infantil està adreçat a nens i nenes des d'I3 fins a 6è de primària. És un espai de joc per jugar amb els seus iguals. Hi ha tres grups, un grup és per I3, I4 i I5 i juguen a la sala gran de Pintor Mir amb monitors. I primer, segon i tercer de primària ja pugen a les sales de dalt i quart, cinquè i sisè també, per sobretot jugar a jocs de taula, s'escull un centre d'interès, a través del centre d'interès es fa joc i els monitors van guiant durant tot el curs amb aquesta experiència a través del joc, que també els fa connectar amb coses que fan a l'aula i, per tant, complementar així el seu procés d'aprenentatge que fan a l'escola.
6: Mm-hmm. És a dir, que els pares i les mares deixen allà els nens, no? Que és una horeta?
5: Són dues hores. Mm-hmm. Els petits venen els dilluns, els mitjans els dimecres i els grans els dijous, de 5 a 7 de la tarda.
6: Uau, déu-n'hi-do. I això és cada setmana, Esther, és mensual?
5: Cada setmana. Mm-hmm. Tu tens fixa un dia per al teu fill, filla, i són dues hores. Una estona és per jugar de forma lliure, que hem de dir que el joc està una mica en crisi perquè no tenim tant de temps per jugar, que tenim superocupats els adults i de pas els infants. Llavors és un espai molt agraït per poder jugar lliurement allò que t'interessa. I després la segona hora és un joc més dirigit a través d'aquest centre d'interès que us explicava. Llavors, el que es fa és connectar amb coses que fan al col·le, ja de matemàtiques, de comprensió de lectora, de català, però a través del joc. Per tant, sense pràcticament que se n'adonin, continuen aprenent. I sobretot continuen fent relacions socials sanes. I de vegades ens oblidem d'aquesta part, en l'aprenentatge mm-hmm. dels nens i nenes.
6: Sí, a més estan aquestes horetes allunyades i allunyades de les pantalles, que això està molt bé, ja ho afegeixo jo.
5: Exacte.
6: Per la meva part. Es poden apuntar fins al 10, hi ha places, entenc, limitades, no?
5: Sí, l'espai infantil, les inscripcions són del 6 al 10 de juliol, hi ha places limitades. Tenim entre 15 i 20, depenent de la tipologia d'infants, pel grup de I3, I4 i I5, unes 10 places per primer, segon i tercer i 10 places per quart, cinquè i sisè. I es farà per ordre d'arribada, ¿vale?
6: Vale.
5: O sigui, no farem sorteig en aquest servei, és per ordre d'inscripció, diguéssim.
6: Genial, o sigui que si hi ha algú que li agradi la idea, que no s'esperi fins a l'últim dia, que és probable que no hi hagi places.
5: Exacte, que sempre ens passa i després hi ha gent que diu, ostres, m'he quedat sense plaça. Llavors, tenen dues possibilitats. Una és online, que a la pàgina web a montornès.cat tenen la notícia amb tota la informació dels dos serveis i l'enllaç que els porta directament a la campanya per fer la inscripció. Llavors, online és una fitxa molt fàcil, ara mateix no s'ha de pagar res perquè es fa un cop passat el primer trimestre que fan els pagaments trimestrals. I una altra opció, si algú té dificultats amb xarxes, amb internet, no té dispositius, pot trucar a Pintorni i ens demanarà cita i nosaltres els hi donarem una hora i un dia perquè puguin venir a formalitzar la inscripció.
6: Genial. Parlaves de dos serveis, és que a Pintorni no només hi ha aquest espai, sinó que també hi ha la cova del joc i és per infants encara més petitets.
5: Exacte. La cova del joc és un espai familiar, és per jugar en família, venen els infants de 0 a 4 anys acompanyats dels seus progenitors, i hi ha tres grups, un el dimarts, dimecres i dijous, també de 5 a 7 de la tarda. Sempre fix un dia toca i forma part d'aquell grup, i llavors els nens i nenes poden jugar, són les seves primeres relacions socials, que és una etapa que s'ha de cuidar moltíssim, però a més els papes i les mames poden fer tribu amb altres famílies i acompanyar-se en aquesta aventura de la criança.
6: Sí, estan amb aquelles persones que estan passant una migueta pel mateix, no?, que tu.
5: Sí, la veritat és que és un espai molt maco perquè tu veus els nens i nenes jugant en un espai cuidat de joc, perquè a més els monitors i monitores un cop al mes aproximadament preparen un espai d'experimentació, llavors allò que no pots fer a casa perquè la logística familiar, com hem dit abans, no? que anem tots molt corrents, amb moltes presses i no ens dona temps a parar a casa i jugar amb un joc de qualitat. Els monitors s'encarreguen d'això, de preparar-ho, de pensar-hi, de que springuin amb pintura, que tinguin experiències xules que no podrien fer a casa. Sí? Però a la vegada els papes i les mames poden compartir coses que ens passen a tots habitualment quan estem criant, i la veritat és que et dona una mica de pau saber que estem tots en el mateix vaixell i que tens companyia.
6: Clar, clar que sí. Això també és un cop a la setmana, Esther?
5: És un cop a la setmana, sí. I el que sí que estàs en un grup fix, per tant, tindràs les famílies amb les que et toca, aniràs sempre, i llavors per això es fa aquest vincle precisament, d'acompanyar-te. I al final és molt massa acompanyar-nos entre les famílies amb infants de les mateixes edats. Nosaltres, com a monitors o educadors, no venim amb una vareta màgica de la criança, sinó entre elles es van ajudant, i això és el xulo, saps què passa en aquests grups de la cova del joc?
6: A veure... Es crea una molt bona família, no?
5: Exacte, sí. La veritat és que sí, i són els primers amics i amigues que fan els teus fills.
6: Clar, clar, clar. I està molt bé que relacionin amb altres infants. Potser hi ha alguns que van a la llar d'infants, però altres no. No?
5: Exacte.
6: I aquest plus, doncs està molt bé. Les inscripcions per això seran una miqueta més tard, del 13 al 17 de juliol. Però
5: exacte,
6: per les mateixes vies, oi, que l'espai infantil?
5: Efectivament, el mateix. L'única diferència amb la cova del joc és que sí que es fa el sorteig.
6: Vale.
5: Vale? Per tant, no hem de córrer, que per la cova del joc sempre tenim molta demanda. Són, com he dit, 3 dies de cova del joc i cada grup està format per unes 13 famílies. Vale? Llavors, aquí és igual l'ordre d'arribada, tranquil·litat, tothom. En el cas de que hi hagi més demanda que l'oferta que podem oferir, es farà un sorteig de les places, vale? Que habitualment hem de fer el sorteig perquè tenim molta demanda.
6: Bueno, això és bo, té la seva part bona també, que vol dir que hi ha un servei que es presta que és necessari. Esther, parlem de preus.
5: Els preus són els mateixos, no s'ha tocat, és l'ordenança habitual del Departament d'Infants i no s'ha tocat. Per tant, la cova del joc són 10 euros al mes i l'espai infantil són els 45 euros al trimestre, però hi ha bonificacions. Per tant, no, que ningú agafi aquesta dada com a referència, perquè s'hauria d'estudiar cada cas, cadascú pot demanar bonificacions i s'estudia i es veu quin tipus de descompte poden tenir. Per tant, són preus super populars per ser d'aquests espais pròxims a la ciutadania de Montornès.
4: Doncs recordeu que les inscripcions a l'espai infantil i la cova del joc de Pintorni són fins avui, divendres, dia 10, i les famílies podran fer la seva inscripció, sol·licitud en aquest espai infantil fins avui, divendres, dia 10 de juliol. Recordeu també que per la Cova del Joc estan disponibles fins al 17 de juliol. El tràmit està disponible al web inscripcions.montornès.cat.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Ràdio Montornès.
8: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
7: Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.

Doncs arribem amb les 11 del matí i ho fem amb aquesta trista notícia. Ha mort la Bonnie Tyler. Ahir ens vam assabentar de que aquest icono del pop rock dels anys 80 ens ha deixat. Doncs la recordem i la recordem com no amb la seva veu i la seva música. Descansi en pau. Arribem a les notícies i nosaltres continuem amb acudits i amb llibres i vinils i les coses d'Alicia. No marxeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També ha donat per controlat el foc del Pla de Manlleu al camp, que cremava des de dimecres. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. De fet, entre el dia 1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. S'ha confirmat, de fet, que el foc que es va produir a Gavà va començar per l'ús de petards. Recordem que el Pla Alfa continua vigent a nivell 4 en perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limita l'activitat al medi natural, com rutes, acampades o colònies fora d'espais segurs. També queda prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. També es mantenen tancats 9 espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles aparcats per les flames, atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors. Encara es podran fregar els 40 graus a Ponent i superar els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des de que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatges al maig. I encara a Barcelona, els tècnics de la Generalitat avaluaran dissabte si els veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 al Putxet poden començar a tornar a casa de manera esglaonada. Fins ara, els bombers ja han acompanyat 66 persones als seus habitatges per recollir pertinences. I un estudi del Clínic IDIBAPS ha detectat diferències entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en la malaltia de l'Alzheimer. La recerca mostra que les dones presenten més proteïnes sobreexposades relacionades amb la inflamació, un fet que podria ajudar a entendre millor les diferències de malaltia segons el sexe. I la Generalitat alerta de possibles fraus en reserves turístiques aquest estiu amb imatges i anuncis en webs creades amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Doncs anem directament amb la gent del Mugent i, per què no, tornem a gaudir dels acudits. Atenció, perquè aquesta proposta ens la porta els alumnes de quart B, la Maria Márquez i l'Aleix Pacheco. Endavant.
5: Ràdio Escola Mugent, el que més s'escolta la gent.
6: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
7: No us perdeu els d'avui, som-hi!
8: Hola, sóc l'Aleix Pacheco i avui us diré un acudit. Estàs obsessionat amb el menjar, no sé a què et refereixis croquetament.
9: Hola, sóc la Maria Márquez i avui us diré un acudit. Jaimito, per què escrius amb la lletra tan petita? Perquè tinc esperances que així no es vegin les faltes d'ortografia.
10: Us han agradat?
11: Esperem que sí!
12: Moltes gràcies per seguir
13: a la gent mullent.
14: Adeu!
4: Clar que ens han agradat. Gràcies a vosaltres per portar-nos aquests acudits tan graciosos. I fins aviat!
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
15: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gemcat.cat.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
17: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
16: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
17: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale. I em mira les coses
2: que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Radio Montornès, la ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
3: La ràdio d'aquí.
1: A la butxaca.
4: A la butxaca.
5: Radio.montornès.cat. App Radio Montornès.
6: Estàs escoltant
7: Ràdio Montornès 91.2.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,97, i el primer cop, per primer cop, davant dels dobles graus de Física i Matemàtiques. Dels gairebé 60.000 estudiants preinscrits a les universitats públiques catalanes i a la de Vic, un 80% tenen plaça assignada. En general, les notes de tall han baixat lleugerament per primera vegada des de 2010. I l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de Salut per suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida i que el cens d'agents es va modificar diversos cops i que les vacunacions es van fer el més aviat possible quan no hi havia suspensions d'AstraZeneca. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals a la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. En l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València, Saragossa i també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons la investigació, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I els bombers continuen treballant en els incendis que ja estan estabilitzats o controlats en els darrers dies en un context de molt alt risc elevat per la calor i la sequetat del terreny. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel perill d'incendi i demanen màxima prudència. Entre el dia 1 i el dia 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts provocats per accions humanes. De fet, s'ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards. I el Pla Alfa continua a nivell 4, el màxim perill extrem d'incendi, a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limiten activitats al medi natural, com rutes, acampades o colònies. També es limiten o queden prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. Es mantenen els nous espais naturals tancats i, a més, s'hi ha incorporat la Serra del Montsant.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament i ho fem junts.
3: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
2: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo, ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el Coco.

0: Late in the evening, al final de la tarda, 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys, havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Mercè, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu... Hola, Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu, quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat. Oh,

0: All my loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Ah, però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum blanc Obladí Obladà, una patxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també en aquest cas. Per mi una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

Funkiest Street. Come on. Arthur Conley, nascut a Geòrgia el 1946, ens deixava als Països Baixos el 2003.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
1: No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.
2: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
2: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics, oients, s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la Terra Ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
3: Hola amigos de Cadena 13.
4: Somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
3: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
5: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això, et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser, com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea i es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida, si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90 que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love, like we left the ties of... Es calcula que més o menys hauria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer, no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs, des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casset, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

Rider of All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Tren, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit, si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74. Running through my life like a river, like a song, the train can...

train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de ballar.

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys i va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta al Penedès per reclamar solucions a l'excedent de raïm provocat per la baixada del consum del vi. Unió de Pagesos demana mesures estructurals i defensa arrencar vinya. N'ha parlat a la xarxa el Josep Marrugat, responsable nacional de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
2: I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, dels viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda.
1: Les patronals del sector, l'Associació de Laboradors de Cava i l'Associació Vinícola Catalana donen suport a la pagesia, tot i que adverteixen que s'ha de moderar l'arrencada per no tenir problemes d'aquí a uns anys. L'Incavi obre la porta a pactar indemnitzacions per arrencar les ceps. I aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,97, i el per primer cop per davant de dobles graus de Física i de Matemàtiques. I avui l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de salut pel suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals de la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. En l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València i Saragossa, però també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons les investigacions, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins els vehicles atrapats per les flames. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'En sèrie en una setmana fatídica pel que fa als incendis, però amb bones propostes a la cartellera. Així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Ya sabes cómo somos. Podemos hablar de los demás. Entender lo que pasa por la cabeza de los demás.
2: I ho fem des d'aquest dimarts a Filmin i arriba la quarta temporada de Those Who Kill.
4: El fallecido era un miembro de una banda, Patrick Antonsen. Cumplió condena por homicidio imprudente con vehículo.
2: Torna aquest thriller de detectius en què, en aquesta ocasió, una criminòloga haurà d'investigar l'execució d'un membre d'una banda criminal. Junt amb el seu company, es faran càrrec del cas, mentre un exconvicte es veurà arrossegat de nou als seus antics hàbits delictius.
5: Suale, que este está bueno.
2: Des de dimecres a Netflix i estrena Salcedo, Cuero i Bugalú.
5: La noche está caliente. Y el que entra, se queda.
2: Martín Salcedo protagonitza aquest spin-off de la sèrie nostàlgica La primera vez. El jove no es deixarà impressionar fàcilment fins que les seves companyes doblen l'aposta amb drogues, alcohol i perill.
6: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
7: O a casa de la bruja.
8: En el bosque no hay ninguna bruja.
7: Un día desapareció un niño y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
2: Encara des d'aquest dimecres i encara Netflix, també hi arriba No tengo miedo.
9: ¿Puedes guardar un secreto? Es que encontré una cosa.
10: ¿Eres un ángel?
2: Durant l'estiu de 1986, un nen de 10 anys descobreix l'aterrador secret que li mostra el costat més cruel i obscur dels adults, començant pels que creia conèixer millor.
11: Es una entrada familiar.
12: Perdón, verás, es que somos los padres legales de los chavales. Y esta es su madre biológica. Juntos somos una familia. ¿Sabemos ya cómo encajarlo? No, todavía no. ¿Nos va a suponer algún reajuste?
11: Sí, pasad ya.
12: Vale, muchas gracias.
2: Més propostes des d'aquest dimecres a Apple TV i trobem la cinquena temporada de Ciclos.
13: Me empiezo a sentir un poco excluida de este proceso.
14: Lo está intentando, pero su forma de intentarlo no se parece a la nuestra.
2: Torna aquesta comèdia coral britànica protagonitzada i produïda per la nominada al BAFTA, Esther Smith, i el nominat a l'Actor Award, Rafe Spall.
15: Nicky está sintiendo pánico absoluto.
16: Y yo estoy estudiando trabajo social.
2: En aquesta entrega, els protagonistes hauran de fer front a que la mare biològica de la seva filla aparegui a la seva porta, creant un autèntic caos a la seva família.
17: Hey, Matt, you're gonna want to see this.
18: Is that my GTO? I built that thing 15 years ago.
2: I a Disney, la darrera proposta d'aquest dimecres, la segona temporada de Cambio de marxa.
19: I was 18. The double bird was how I ended all our conversations.
2: Torna aquesta sitcom protagonitzada per Tim Allen interpretant un vidu que té un taller de cotxes clàssics. Quan la seva filla, amb la que no té molta relació, va a viure amb ell, és quan comença la verdadera restauració.
20: Diga, senyor Ingalls, ¿qué le trajo a esta tierra?
21: Una nueva vida para mi familia.
2: Dijous tornem a Netflix amb l'estrena de La casa de la pradera.
22: Verás que esta tierra no tiene nada de libre.
23: No quiero desconocidos sin invitación en mi casa.
24: Y ellos te dirían lo mismo.
2: Nova adaptació televisiva de la icònica sèrie original dels 70 i alhora de l'obra dels llibres de Laura Ingalls Wilder. Les històries de l'escriptora les adapta ara Rebecca Sonnenschein com a guionista. I en aquest final de temporada de l'En sèrie no volem acomiadar-nos sense destacar les estrenes de ficcions més destacades d'aquest final de 2025 i mitjans de 2026. Així que comencem el nostre rànquing.
25: Si no soy humana, ¿qué soy yo? Did you even
2: think about it? I ho fem amb Alien, Planeta Tierra, la proposta que ens portava Disney l'estiu passat.
26: Esta nave recogió 5 formas de vida distintas de los lugares más oscuros del universo.
2: La sèrie ens situa uns 2 anys abans de la famosa Alien, el octavo passajero, i ara l'escenari és la Terra, on hi arriben els xenomorfos després que una nau de Weyland-Yutani, sí, la mateixa companyia de l'expedició de la famosa Ripley, s'estrelli contra la Terra.
0: Si no los capturamos, será demasiado tarde.
2: Alien Planeta Tierra, més enllà de ser una bona proposta de terror i ciència-ficció, és també una anàlisi de la intel·ligència artificial, la identitat, el capitalisme o l'ètica tecnològica. Potser no tots els fans estan contents amb aquesta nova entrega, però la mateixa Sigourney Weaver assegura estar entusiasmada amb la sèrie. Així que, si la pròpia Ripley l'aprova, qui som nosaltres per no recomanar-la?
1: No estoy segura de en qué año transcurrió. Sé que aún tenía la casa de muñecas. Era idèntica a nuestra casa.
2: No ens movem de Disney perquè aquí trobem una altra de les estrenes més esperades d'aquesta temporada, Los Testamentos, la seqüela del Cuento de la Criada.
3: Qué pasada de peinada. Gracias, igualmente.
4: El mío es peor, como de recién levantada.
1: Por aquel entonces aún teníamos fe en este mundo. Supongo que es más fácil aceptar un cuento que creer que quienes te rodean són monstruos.
2: Després de la rebel·lió capitanejada per June Osborne, Gilead es mostra més ferm i rígid que mai en la seva política distòpica, en la que en aquesta ocasió ens endinsem a través dels ulls d'unes adolescents.
5: Nos reunimos aquí esta noche para que las mujeres volviesen al lugar que les corresponde.
2: Al centre de la trama tenim a 2 joves, Agnes i Daisy. La primera és una orgullosa estudiant d'una escola elitista per futures esposes que ara dirigeix la famosa tia Lídia. Per la seva banda, Daisy acaba recentment d'arribar a Gilead des de Toronto com una novata a qui l'escola ha de convertir en una fervent seguidora de l'ideari de l'Estat.
1: Tu cuerpo te tentará para que tomes decisiones impulsivas.
2: La sèrie va in crescendo fins a arribar al clímax amb un final que ens fa augurar una segona temporada a l'alçada de la seva predecessora.
6: Buenos días, Carol. ¿Podemos hacer algo para animarte?
2: Ens traslladem ara a Apple, on també a finals de 2025 ens sorprenia una proposta de ciència-ficció diferent. Parlem de Pluribus.
8: Hola, Carol!
27: Hola, Carol!
28: Solo queremos que seas feliz.
29: Una pregunta.
28: Claro, ¿qué quieres saber?
29: ¿Cómo revierto todo esto?
2: Aquí no tenim naus espacials ni societats distòpiques, sinó que partim de la idea que un estrany virus d'origen alienígena aconsegueix modificar l'ADN de les persones per convertir-les en una espècie de ment colmena única on s'ha d'eliminar el dolor.
30: Removeríamos cielo y tierra para complacerte.
2: És una sèrie força brillant i probablement entrarà dins el millor de l'any. De moment, la seva protagonista ja ha triomfat als darrers Globus d'Or.
31: Bienvenida a Los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
32: Yupi.
33: ¿Por qué son todos tan mayores?
34: Pues porque es un sitio especial solo para mayores.
2: I d'Apple a Netflix, amb una proposta que ha sorprès. The Borrus, jubilación rebelde.
35: Los Borrus es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
36: Bien hecho, Sam.
37: ¿De dónde has salido?
2: Es tracta de la darrera creació dels germans Duffer, però va més enllà de ser la versió jubilats de Stranger Things. El punt de partida aquí és el personatge que interpreta Alfred Molina, un home que acaba de perdre la seva dona i decideix a desgana traslladar-se a una urbanització residencial per la tercera edat.
37: Des que me mudé a Los Borrus, empecé a ver coses. Coses impossibles.
2: Però més enllà de la trama fantàstica i de ciència-ficció, la història parteix del dol per parlar d'alguna cosa molt més gran, el terror silenciós que produeix envellir mentre tot el teu entorn comença a tractar-te com si fossis un problema mèdic, un record incòmode o algú la millor etapa del qual ja ha quedat enrere.
37: Todo el que lo sepa está en peligro.
38: Tienes 2 opciones. O lo dejamos o vamos hasta el final.
2: L'humor absurd, les criatures amagades a les parets i als forns, els líquids estranys i les conspiracions enterrades al desert competeixen amb el desgast emocional del personatge i la seva reivindicació com a elements encara necessaris de la societat. I és aquí on la sèrie llença, a més, una dura crítica al món actual i com aquest tracta els nostres avis.
39: Soy Tom Lofty.
40: Oh, encantado, Tom. Arthur.
39: ¿Te apetece tomar un café?
7: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
8: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Però, sens dubte, la campanada per l'ensèrie l'ha donat aquest any La maldició de Widow's Bay, altre cop a Apple TV.
8: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts, on un alcalde, capficat en vendre un poble que ningú vol visitar, farà un viatge intern aterrador.
7: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
8: ¿El qué?
7: Que aquí pasan cosas malas.
2: A mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora. Estem davant d'una ficció de terror, però també d'una comèdia on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà. La maldició de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és, en definitiva, una de les sèries més interessants del moment en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mascle misteri, terror i comèdia, i amb èxit aconseguint posant-nos els pèls de punta. I ara sí, arribem a l'última recomanació de l'ensèrie per aquesta temporada, i és per Doctor Muerte, que podeu trobar a Sky Showtime.
9: Me dolía la espalda desde hacía años.
10: Me partí la espalda en un accidente de moto.
11: Me dolía.
2: No tot és Taylor Sheridan. A la plataforma també hi podem trobar perles com aquesta ficció, que ja té la seva segona temporada completada i que no ha decebut els fans. Basada en casos reals i totes dues temporades en dos podcasts, la sèrie té estructures de true crime, però centrada en les negligències mèdiques.
12: La pregunta aquí no és por qué lo hizo, sino cómo salió de Rositas.
13: Hay que detenerlo.
14: Si nunca se ha hecho es por algo.
2: La primera temporada tracta del cas del doctor Christopher Dange, un metge estrella emergent, els pacients del qual van sortir del quiròfan pitjor del que van entrar, morts o mutilats. Això va portar a aixecar sospites entre els seus companys cirurgians. La sèrie segueix la batalla incansable d'aquests metges per aturar-lo i portar-lo davant la justícia.
15: Voy a hacer que todos lo entiendan.
16: Dance no parará jamás, al menos por sí mismo.
2: La primera entrega d'aquesta ficció compta amb un repartiment estel·lar, amb Joshua Jackson en el paper de Dange i Alec Baldwin i Christian Slater com els dos cirurgians que destapen les seves atrocitats.
17: Nunca me había dolido tanto algo. Una pesadilla.
18: Voy a curarte.
2: Pel que fa a la segona temporada, la sèrie s'endinsa en el polèmic cas del doctor Paolo Macchiarini, un cirurgià estrella que prometia revolucionar la medicina amb innovadors trasplantaments de tràquees sintètiques. El cas va generar una gran polèmica perquè va esquitxar la imatge dels Premis Nobel, ja que va ser contractat per membres del Comitè del Premi de Medicina. Macchiarini va ser acusat d'homicidi involuntari per les autoritats sueques.
19: Viven en el pasado. Y yo soy el futuro. ¿Seguimos charlando o hacemos algo al respecto?
2: En aquesta segona temporada, la sèrie abandona el terror quirúrgic propi de la primera per enfocar-se en un thriller psicològic i periodístic sobre el frau, centrant-se en el carismàtic Macchiarini, conegut com el cirurgià de l'engany.
20: Estoy recopilando pruebas, historiales médicos. Lo dejó tetrapléjico. Una veintena de operaciones mediocres.
2: En fi, que és un producte notable per incondicionals de la temàtica, però abstenir-se als hipocondríacs. En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè ho comproveu.
21: Hola, Bob.
22: Doctor Kirby.
21: Danke.
22: Tengo una resonancia ahora.
21: Jill de Leon me ha dicho que has tenido que arreglar un estropicio de Christopher Dange.
22: ¿Un estropicio?
21: ¿Has corregido la operación de Madeline Beyer? ¿Cómo ha ido?
22: La señora Beyer no es su paciente, no puedo contárselo a menos...
21: Ah, el puto código.
22: ¿Por qué no me dice qué quiere saber exactamente, doctor Kirby?
21: En el mes de enero estuve en Baylor. Como no había más cirujanos disponibles, me pidieron que operara como favor de última hora. Y sorpresa, era el chico de mi piscina. Una fusión del L5-S1. En una escala del 1 al 1 en la que 1 es fácil y 1 también, ¿cómo de difícil es?
22: Diría que 1.
21: ¿No lo podría hacer hasta un troglodita? El caso es que abrí al paciente y allí estaba el disco como una bici roja bajo el árbol en Navidad esperando a que lo extrajera para insertar la jaula. ¿Tú qué harías? ¿Qué pedirías?
22: Se me hace tarde, doctor Kirby.
21: La gente dice que me gusta el melodrama.
22: Me imagino por qué.
21: Yo lo llamo vocación. Y bien, ¿qué pedirías?
22: Un escalpelo.
21: Por supuesto que sí, como lo haría todo Dios. Y el idiota pidió una gubia de doble acción.
22: ¿Extrajo el disco?
21: No, sin un gran e innecesario esfuerzo.
22: ¿Insertó la jaula?
21: Sí, pero fuera.
22: ¿A qué distancia?
21: ¿Hay algún instrumento de medición creado para medir eso? Dance casi mata allí mismo al chico.
22: ¿Pudo ser un error humano?
21: Sí, claro, ¿por qué no? Pero desde ese caso, Dance ha protagonizado más no muy exitosos precisamente. Y dos de ellos rozaron lo monstruoso. Un paciente beberá con pajita el resto de su vida tetraplegia. Otro en marzo. Murió sobre la mesa después de que le perforara la arteria vertebral. ¿Qué?
22: Dance operó los pasados lunes, martes y miércoles aquí en el Dallas Medical. La paciente del miércoles es Madeline Beyer y la paciente del martes es Dorothy Burke. Entró por una fusión cervical y, por desgracia, le perforó la arteria vertebral.
21: Anda ya, no me jodas.
22: Está con soporte vital.
21: Dance tiene dos cirugías más para la semana que viene. ¿Seguimos charlando o hacemos algo al respecto?
2: Fins aquí l'ensèrie. Ens retrobem al setembre amb més estrenes. Fins llavors, bon estiu i no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
5: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Aquells miralls que es van cansant a poc dels meus consells. I a mi

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you my lady? That went on my tongue. Real nice, somebody show him fun. Come on, baby. Drive crazy.
1: Ràdio Montornès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
3: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
1: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya Central i les comarques de Ponent, encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat als graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
5: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
6: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
1: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
5: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
1: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
5: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
1: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
5: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
1: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
7: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
8: A dos quarts d'una del migdia, el cos ha incorporat tres mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i dos avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles.
9: Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
10: Quan ens vam poder coordinar amb els bombers, perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
9: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
1: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
5: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
1: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
11: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i, tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
3: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
11: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
1: Precisament, les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
13: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
12: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
13: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
12: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
1: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Ana Ruiz, bon dia.
14: Hola Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
15: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
14: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
1: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
5: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
16: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
0: Notícies en xarxa.
1: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat, i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
17: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
18: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donant resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
17: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
1: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
5: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
19: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
5: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
1: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima, per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
5: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot, amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició, amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
1: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
20: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
21: No, mai.
3: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
21: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
20: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional?
21: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
22: Sí.
21: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
3: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a tenir la nota de tall més alta d'enguany. Passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
5: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB.
1: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC amb un 12,694 per a 60 places i Medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. Han portat a la visió Juan Mabuín.
23: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
24: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a el que és la nostra trajectòria, el que és la nostra història, però sobretot el que ha de ser el nostre futur.
23: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
1: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
25: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Urbana. d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
2: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
25: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
1: I trobada institucional avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
4: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
6: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
4: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
7: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, l'autogovern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
4: En aquest sentit, com sentia, Millà ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
1: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris, un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
22: Respon a un seguit de preguntes, una d'elles és farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista, no? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
8: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
1: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Goffriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
26: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
1: I arriben els esports. Que ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
27: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
28: Bèlgica és una selecció molt potente,
9: jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
27: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem al bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlet barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i qui també ja pensa en la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
10: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
27: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
11: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
27: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda.
1: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
26: La xarxa de comunicació local.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
15: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
14: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
15: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
16: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
15: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
28: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
29: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
15: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: ¿Sabías que...?
2: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
4: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya Central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la Terra Ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
4: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
8: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
9: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
4: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
8: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
4: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
8: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
4: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
8: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
4: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
10: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
4: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
11: A 1:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
12: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
11: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
4: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Sentmenat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, el d'Alcamp, el de Navarcles, el Bages i els de Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
8: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
4: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
13: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
4: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alcamp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
15: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
14: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
15: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar al Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
14: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
4: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
8: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
4: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Ana Ruiz, bon dia.
16: Hola Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
17: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa.

0: pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
1: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
2: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
3: El que fa és que morretint l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua al final del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant de que arribi l'aigua als finals.
2: Se tracta d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'aquest estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat enguany a una situació límit.
4: Notícies en xarxa.
1: La norantena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions al terreny, edifici per edifici, per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellver, bon dia.
5: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
6: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
5: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
1: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
7: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
8: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
7: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
1: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
7: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11% i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
1: Tres quarts de tres, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per, presumptament, discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies

0: i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
1: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
2: No, mai.
3: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
2: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55, que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
1: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional?
2: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
4: Sí.
2: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
3: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui hem conegut les notes de tall per de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
6: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau d'Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i Medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
7: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que en alguns casos ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
8: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
7: La tracturada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació de Laboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
0: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
10: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista? No? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
9: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
0: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
4: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orchestra. En aquesta edició, el FinBT fa una aposta molt clara per les veus. Patti Serrano és la codirectora del FinBT.
11: Que aquest any, aquesta programació del FinBT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
4: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
12: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
13: Bèlgica és una selecció molt potent. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
12: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga lateral del Barça Jules Koundé. El primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
14: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
12: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
15: Un any con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
12: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'ale barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espar Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari també. Començarà la pista del PAOK el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congo serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la 7a etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
16: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra... Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
12: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures al Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
2: Vale.
1: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: Radio Montornès, éxitos de siempre.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Una reacció produïda per la barreja de productes químics a la piscina municipal de la Bisbal del Penedès ha deixat 17 persones ferides, 4 de les quals han estat greu. Els bombers han rebut l'avís quan passaven 12 minuts de les 2 de la tarda i han enviat 6 dotacions. També s'ha activat 7 ambulàncies per atendre els ferits a banda dels 4 greus, 2 dels quals han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. La resta són tots lleus, segons ha informat el CIM. Inicialment s'ha valorat la possibilitat d'enviar un SLR per al confinament de la població davant d'un núvol tòxic, mesura que s'ha acabat descartant un cop s'ha comprovat que no existien afectacions fora de la piscina. I els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el que treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar aquesta passada nit 21.000 persones de 5 localitats. De moment s'han cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar a l'avenç a les flames. Xavi Dalmau és un d'aquests pagesos. L'escoltem.
3: Quan vam poder coordinar amb els bombers, perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
2: I l'habitatge es manté com el primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies, està en la segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal. El 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu, seguit de la inseguretat, amb un 26%. Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades amb la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal. A l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada de Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, això sí, Junts cau ara per ara a l'última posició. I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà dissabte viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correira.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar. En Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques atén 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han requerit activació d'una ambulància, trasllat a la persona afectada a un centre sanitari, i un 41% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. El Servei Meteorològic de Catalunya ha determinat que la segona onada de calor ha acabat amb diversos rècords de temperatura que s'han assolit. Tot i això, es preveu un repunt de cara a diumenge. De fet, una tercera onada de calor amb pics màxims a principis de la setmana que ve podria tornar a recuperar aquestes situacions. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes ja estan en marxa. El conseller ha fet aquestes declaracions des de la Garrotxa.
3: Tots els ajuntaments del país han de tenir Pla de Prevenció d'Incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
2: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a l'altre són la principal estratègia de gestió forestal de Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat 2.500 hectàrees. El govern insisteix, a més, que s'han de seguir les indicacions dels bombers. Tamara García és la directora de Prevenció i Extinció d'Incendis.
4: Penseu que en primer lloc bombers sempre és salvar vida, per tant, mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen quan diuen que confinem, és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys, i si us plau, fem cas a tot això que ens diu el cos de bombers, perquè està molt analitzat de forma prèvia i és per la nostra seguretat.
2: Una situació com la que ha tingut lloc, malauradament, a l'incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, que ha causat, de moment, 12 persones mortes, 8 ferits, mentre que hi ha 23 persones que continuen desaparegudes, persones que serien les que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per aquesta evacuació. Hi ha avui 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen restriccions d'accés.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
2: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que hem passat ja els dies pitjors d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. I en parlarem de la tercera de la setmana vinent. Anem a centrar-nos en les coses bones. I és que avui és divendres. Ens sembla que ve una petita i lleugera treva de la calor. I tornem a estar aquí amb vosaltres. Jo crec que són tres bones notícies que hem de tenir en compte avui per passar la tarda més bé, i potser hi ha qui està ara mateix anant de vacances, que això ja és lo más de lo más. Pels que no, doncs nosaltres tampoc, no passa res. Anem a estar tots plegats i plegats, almenys fins les 6 al muntar la tarda, i ja després, si voleu, a través de la ràdio i la carta, podeu continuar escoltant més accions, més programes de la Intersecció de tota aquesta temporada i d'altres també, per si voleu anar tirant enrere l'hemeroteca. Sigui com sigui, el directe, com totes les tardes és fins les 6, al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Com sempre també, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
3: Molt bona tarda, Mireia.
2: Què tal, com es planteja el cap de setmana?
3: Doncs no ho sé, li deia el José Luis abans que amb moltes coses allà a la vista, però no sé si tinc ganes de fer tantes coses.
2: Ah, te n'ho dic cap concreta, sí, però
3: sí.
2: No saps.
3: Bueno,
2: potser faràs una bomba de fum.
3: No, el que passa és que potser farem una mica esport, si podem ens apropem una mica a platja, però també ve de gust descansar una miqueta.
2: Sí.
3: No ho sé, ja veu.
2: Fluirem, exacte, molt bé,
3: aquesta
2: molt
3: paraula
2: bé.
3: Que està tan de moda avui
2: sí.
3: Dia, no? Fluir com a l'aigua, encara que, bueno, serà l'aigua que m'estic bevent tots els dies amb la calor que fa.
2: Perquè... Normal, molt bé, és un consell que tothom ha de seguir. Bé, el nostre company José Luis Cano, que tenim a redacció, després estarà amb nosaltres, ja li preguntarem què tal el cap de setmana. Però bé, Sergi, jo veig que sortirà un cap de setmana guai, aquests són els millors.
3: Sí.
2: Jo tinc plans també que em venen molt de gust aquest cap de setmana, així com molt de tranquis, de jocs de taula, d'anar una mica al teatre,
3: una
2: algun
3: mica de
2: cumple.
3: Família, no?
2: Sí, de família i d'amics. Així com un mix molt xulo, una mica de piscineta també, que per fi estrenarem la piscina d'uns amics, que hi ha més guai que a l'estiu tenir uns amics en piscina.
3: Sí, això mola.
2: Això està molt bé, així que toca estrenar-la. No sé si trepitjarem la platja aquest cap de setmana, però piscina crec que sí.
3: Bueno, estaràs fresqueta, que és el que importa, perquè segons diuen, a partir del diumenge un altre cop torna
2: a pujar.
3: Un altre cop, sí.
2: Que per cert, obro un debat, a veure vosaltres, li preguntarem a José Luis si me'n recordo. Sergi, tu ets més de platja o de piscina?
3: Molt més de platja.
2: Jo també. Pues hi ha moltíssima gent que és de piscina.
3: Sí, no, mai m'ha agradat. Però, bueno, també és cert que des de fa uns anys cap aquí està tot el tema de les piscines d'aigua salada, no? Que això està molt bé. Però jo sóc una persona delicada de pell, no? I les piscines tradicionals de clor i tot això és que no m'han agradat mai, la veritat.
2: No, a mi tampoc. M'agraden més les coses més naturals.
3: Exacte. Com a força major, si no tinc una altra cosa més de refrescar, doncs m'hi fico, no? Però jo prefereixo molt més la platja, la sal...
2: Hi ha molta gent que la sorra li molesta, la gent passant pel costat, que això a la piscina també n'hi ha, però bueno,
3: exacte.
2: Que si les plantetes, els peixos...
3: Bueno, una altra vida, si tinguéssim així un altre, no sé, un altre poder econòmic, tindríem una privada a casa nostra i seria d'aigua salada, no?
2: Home.
3: Però bueno, això ja seria massa, no?
2: Ja podem, estem demanant molt.
3: Sí.
2: Bueno, per somiar, que no passa res, podem somiar. Bueno, a veure vosaltres què en penseu també, si som com el Sergi i jo, que som team estiu i team platja, o preferiu més la piscina? Ja ens ho explicareu. Nosaltres avancem i ho fem escoltant dos acudits més de l'Escola Mugent de l'alumnat de quart que ens han enviat acudits que estem escoltant aquests dies. Avui escoltarem el Marc Valls i a la Ivette Tobarra.
4: Ràdio Escola Mugent, el que més s'escolta la gent.
5: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
6: No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, sóc la Ivette Tobarra i avui us diré el meu acudit. Doctor, a ningú em fa cas. Que passi el següent.
8: Jo sóc el Marc Valls i avui presentaré el meu acudit. Com el diu? Bigoti en italià, trampoline di moco.
9: Us han agradat?
10: Esperem que sí!
11: Moltes gràcies per seguir
12: a la gent mullent.
13: Adeu!
2: Adeu i gràcies a vosaltres. El dilluns continuarem escoltant més acudits de l'Escola Mugent. De moment ara anem a presentar els continguts a la tarda. Com bé sabeu, ahir dijous, el primer... Bueno, no és el primer dijous de mes, en aquest cas s'ha endarrerit una miqueta, però va haver sessió plenària, la sessió ordinària del mes de juliol, i avui farem un repàs dels quatre punts més destacats que van tirar endavant durant la tarda d'ahir. Va ser una sessió llarga, però amb punts que val la pena que avui repassem, i ja a partir de la setmana vinent podem escoltar també alguns regidors i regidores debatint sobre els punts en qüestió. Després també parlarem d'un acte que es va fer ahir mentre nosaltres estàvem aquí fent la intersecció i va ser la inauguració de l'exposició del col·lectiu de fotògrafs i fotògrafes de Montornès. Hi van assistir més d'un centenar de persones durant la tarda d'ahir.
3: Moviment, per
2: sí,
3: la tarda.
2: Sí, es notava, sí. I és que aquest any hi ha hagut més artistes que s'han sumat a la proposta i més públic. Tot suma, tot es fa una miqueta més gran. I nosaltres vam poder baixar aquí a la sala d'exposicions, on podeu venir a veure-la encara fins al dia 25, i vam poder parlar amb alguns dels veïns i veïnes que tenen el seu treball exposat. Avui el podreu escoltar. També recordarem que diumenge tenim l'opció de passar una molt bona estona al Sorralet amb un bingo musical d'estiu. Has fet mai algun bingo musical, tu, Sergi?
3: No, però m'agradaria molt, perquè és que crec que se'm donaria bé.
2: Sí,
3: sí.
2: Està molt xulo. Nosaltres n'hem fet a casa, hem anat a algun lloc que fan així bingos i estan molt divertits. I si la gent s'anima i balla i de més, encara millor.
3: Com, sí, sí, sí.
2: Com serà el cas del bingo musical d'aquest diumenge? Perquè a més tindran un grup per animar. Organitza la penya als Bartomeus i encara podeu comprar els vostres tiquets per poder accedir-hi. Avui recordarem com podem comprar aquests tiquets i en què consistirà l'activitat. També ens visitarà el nostre company el José Luis Cano amb desestrenes al cinema i a les plataformes digitals, que aquest cap de setmana arriba per fi l'adaptació de Baiana, que hi havia moltíssima gent esperant el live action d'aquesta pel·lícula.
3: Ah, sí? Ostres!
2: Sí, sí, ha arribat.
3: Pot ser arriscat, eh? Bueno, ja ens dirà a veure què tal...
2: A veure com pinta el tràiler, sí, no?
3: Sí, sí, sí.
2: I acabarem fent una repassada per l'agenda del cap de setmana, tant de Montornès, que pinta intens, també, com de fora. Tenim festes majors i tenim activitats que tenen molt bona pinta per Catalunya, per si us voleu moure i fer una escapadeta, que també ve molt de gust. Bé, doncs això és el que us presentem. Us agrada, oi? Doncs vinga, quedeu-vos. Nosaltres comencem amb els titulars del dia. Comencem amb que s'ha obert la convocatòria per la transmissió d'una parada de fruita i verdura al mercat setmanal de Montornès Nord. Es tracta d'una parada que compta amb una longitud de 10 metres. L'import fixat per la transmissió de l'autorització és de 5.000 euros. La convocatòria està oberta tant a persones físiques com jurídiques. Entre les condicions que cal acreditar, hi ha disposar d'una pòlissa vigent amb una cobertura mínima de 300.000 euros i, en cas que l'activitat es desenvolupi en un vehicle, aportar la documentació acreditativa corresponent. Les persones interessades a optar aquesta llicència de venda no sedentària poden presentar les seves sol·licituds a través de la seu electrònica de l'Ajuntament des d'avui fins al 6 d'agost. L'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental ha anunciat que queden places disponibles per al grau mitjà de serveis en restauració que ofereix el centre. La formació, de caràcter oficial, prepara els alumnes en els àmbits de restauració, cocteleria, servei de vi de cafè, preparació de plats en directe davant del client, muntatge d'esdeveniments, auxiliar de serveis a mitjans de transport, botigues especialitzades en productes gastronòmics i serveis gastronòmics en cellers, entre altres. Després, ells i les estudiants poden continuar amb una especialització cap a graus superiors d'hoteleria i turisme. Per més informació, us podeu posar en contacte amb l'Institut Marta Mata o l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental. Aquest vespre a la Biblioteca Rosa Leveroni farà un homenatge a la poetessa catalana que li dona nom. Serà a les 7 de la tarda. Ho farà amb l'espectacle A les meves estimades bibliotecàries, una obra de Martí Peraferrer. La proposta combina poesia, música en directe i la lectura de cartes i dietaris que revelen el seu ritme interior, la seva relació amb Cadaqués, l'enyorança de l'exili i la seva vocació per les biblioteques. El bibliotecari Jorge Martínez ha reconegut que espera amb ganes l'activitat.
10: El Martí Peraferrer, que és un actor, fa una interpretació teatral que es titula A les meves bibliotecàries i parlarà aquí a Montornès, de qui parlarà, si no, de la nostra bibliotecària que posa nom a la Biblioteca de Montornès. Parlarà de la vida i obra de la Rosa Leveroni, poetessa catalana, que ja sabeu, que va passar la seva vida entre llibres, a les biblioteques. Ell diu que va passar la vida entre la solitud de les biblioteques i el desamor, or solitari. Llavors tenim moltíssimes ganes de veure el que ens ha preparat el Martí Peraferrer per parlar de les nostres bibliotecàries estimades, en aquest cas, com dic, de Rosa Leveroni.
2: Per assistir, cal reservar plaça prèviament al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa, amb la que us heu de quedar és que la Unió de Botiguers ha posat en marxa un nou sorteig amb motiu de les rebaixes al poble. Entre les compres fetes fins al 18 de juliol se sortejaran dues targetes de 30 euros cadascuna. Com més compres feu, més oportunitats tindreu de guanyar-les. La dinamitzadora de la Unió de Botiguers, Raquel Marco, ens ha animat a aprofitar el període de rebaixes.
14: Ja han arribat les rebaixes d'estiu a Montornès, ja les tenim actives, ja teniu aquells descomptes que tant espereu durant l'any. Animo tothom a fer comerç de proximitat, a gaudir d'aquestes avantatges que podeu a trobar en moda, en estètica, en perruqueria, en alimentació, també, per què no? I us animo a que doneu vida al poble, que aneu a passejar, que doneu suport al comerç de proximitat i que gaudiu, sobretot, i aprofiteu aquestes rebaixes.
2: Per participar, cal registrar les compres a la targeta Moneder de l'aplicació Montornès Som Comerç. El sorteig es farà el 20 de juliol. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Ahir es va celebrar la sessió ordinària del mes de juliol. L'ordre del dia estava format per 22 punts. Un dels punts més destacats del ple ha estat l'aprovació per unanimitat de la sol·licitud del nou pla d'intervenció integral per al barri de Montornès Nord, que l'Ajuntament presentarà la convocatòria d'enguany del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El projecte inclou 32 actuacions per desenvolupar i representarà una inversió de 12,5 milions d'euros, dels quals la Generalitat pot arribar a finançar el 70%. A la sessió d'ahir també es va donar un nou pas endavant en el projecte d'habitatges públics de lloguer al carrer de Vallromanes. D'una banda, es va aprovar un conveni perquè sigui l'Agència d'Habitatge de Catalunya qui s'ocupi de la gestió administrativa dels habitatges de lloguer propietat de l'Ajuntament. D'altra banda, es va aprovar recuperar la competència, delegada en el seu moment a la Fundació Privada Sales per l'Accessibilitat, per poder participar en la primera adjudicació dels pisos. I s'han ratificat les bases de la convocatòria presentades per la Fundació. Així, podran tenir opció a accedir a aquests pisos les unitats de convivència inscrites al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial que estiguin empadronades a Montornès des de fa 2 anys i que compleixin els requisits econòmics fixats a les bases per cada supòsit. A la sessió d'aquest dijous també s'ha aprovat la despesa relacionada amb el servei de recollida de residus que gestiona el Consorci per la gestió de residus del Vallès Oriental, que se situa en gairebé 1.050.400 euros. Finalment, destaquem l'aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. Era la tercera vegada que el punt arribava al ple. Aquest cop s'hi ha tirat endavant amb els vots favorables de Montornès en Comú, PSC i Esquerra Republicana de Catalunya. El PP es va abstenir i Fem Montornès la va votar en contra. La setmana vinent entrarem més en detall en aquests punts i podrem escoltar les principals intervencions dels regidors i regidores. Recordeu que, si voleu, podeu veure la sessió al canal de YouTube de l'Ajuntament.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: Continuem amb notícies perquè ahir un centenar de persones van assistir a la inauguració de la 21a exposició col·lectiva Fotògrafs i Fotògrafes de Montornès a Can Saurina. La mostra inclou les obres de 14 artistes, cadascuna de format i temàtica diferents. La Míriam González i l'Ariadna Albarrán són dues veïnes que ja porten participant amb el grup 5 anys. Sempre fan una exposició conjunta i enguany l'han dedicat a 5 dones que van ser condemnades per bruixeria.
15: Nosaltres aquest any hem col·laborat amb una entitat nova del poble que es diu Bruixes Montornès i parlem sobre les 5 dones que les van condemnar per bruixeria aquí a Montornès fa moltes dècades. Que són 5 dones que de veritat existien i nosaltres com a nova entitat que farem dintre de poquet la nostra primera aparició amb Vall de Foc i com que les nostres 5 persones principals són aquestes 5 bruixes i les hem volgut captar amb una imatge. Hem volgut que cada bruixa tingui un element de la natura. Llavors, de les 5 només una és amb color perquè de les 5 és l'única que van salvar. Les altres sí que les van condemnar a la mort. I llavors per això n'hi ha 4 en blanc i negre i una en color.
16: Ja és com una tradició per nosaltres, per juliol, sempre ajuntar-nos i fer les fotos i col·laborar.
15: Sí, intentem que el tema sigui compartit. L'any passat va ser l'ansietat, que és una cosa que patim les dues.
16: Les nostres àvies tenen malalties, per exemple la seva té Parkinson, sí. I la meva té demència i vam fer fotos relacionades amb aquest tema també. I el primer any que vam fer...
15: Dels cossos. Dels cossos normatius.
16: Sí.
15: I és això, nosaltres intentem que sempre buscar un tema que ens sigui conjunta.
16: Sí, i un tema que també consciencia a la gent.
2: Un altre dels veïns que s'ha tornat a sumar a la proposta és en Sergi Vélez. Les seves imatges volen fer reflexionar el públic sobre l'essència de la fotografia.
17: Jo he portat unes imatges que vaig fer l'any passat a uns viatges de Portugal i també de Sevilla i en el meu cas he volgut destacar la importància de la fotografia en blanc i negre i l'essència que em transmet a mi el que és la fotografia també d'abans, no? D'atendre'ns una mica més en la importància de saber gaudir del moment de capturar aquella imatge i també per això les vaig exportar en blanc i negre perquè era una mica el que buscava. Perquè ara arriba un moment en què tot és en color, utilitzem el mòbil gairebé per tot. Bé, és també recuperar una mica l'essència del que és la fotografia i també per això vaig decidir fer-les en blanc i negre, per exemple. Ja porto, no sé si són 4 exposicions participant o així, i bé, és una cosa que m'agrada molt, és una de les meves passions i al final també participar en coses que es fan al poble també m'agrada com a montornassenc i bé, content de participar un any més. Al final cada any ens anem sumant noves persones, inclús aquest any diria que som encara més que l'any passat per exemple i sempre és positiu que es vulguin sumar noves persones a aquesta exposició, que al final són persones que compartim una mateixa passió que és la fotografia i tothom qui vulgui participar és benvingut i benvinguda.
2: L'exposició de fotògrafs i fotògrafes de Montornès es va inaugurar ahir, com dèiem, i la podeu visitar de manera totalment gratuïta fins al dia 25 de juliol, de dimecres a divendres, de 6 a 9 del vespre, i els dissabtes d'11 a 2 del migdia. Nosaltres anem amb una mica de música, de seguida continuarem, però ja amb la mirada ficada una miqueta en l'agenda del cap de setmana. Però abans volíem parlar de Taylor Swift. Per què? Doncs perquè ha aconseguit 5 nominacions als Premis Emmy per la pel·lícula documental The Eras Tour The Final Show, que documenta, com diu el títol, el darrer concert de la gira històrica que ha fet la cantant, un concert que es va fer a Vancouver i que podem veure a Disney+. 5 nominacions, potser l'hauríem de veure aquest cap de setmana, per il·lustrar una mica, i perquè sempre ens ve de gust, aquesta notícia anem a escoltar Taylor Swift amb Opalite.

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: Vinem cap al cap de setmana perquè diumenge tornem a tenir un bingo musical al poble. La penya Els Bartomeus ens proposa una tarda plena de música amb l'acompanyament del grup Maceta Soundbeat. Per donar tots els detalls, us deixem amb el president de la penya verda, el Mateo Flores, amb qui ha parlat la nostra companya Núria Catxan.
2: Nosaltres, des de crec que la primera vegada que vaig venir aquí, és el que vaig dir, que la nostra idea com a penya era que durant tot l'any la gent del poble sàpiga que tenim una penya al poble que és Els Bartomeus, tant com els parentons, però la nostra idea era fer activitat durant tot l'any, que no només sigui a Festa Major, i poder dinamitzar el que és el poble amb noves activitats. Creiem que amb les activitats que s'han fet dels anteriors anys, una activitat molt ben rebuda per la gent era el bingo musical, i la tornem a fer però en edició d'estiu. Sí que la vam fer el Bartomeu i els parentons al novembre, crec que era el novembre, amb edició una miqueta d'hivern, però ara la farem amb edició d'estiu. Sí que això comporta que les músiques o les cançons que estiguin al bingo musical siguin una miqueta més d'estius, els premis, que també són una miqueta el que és d'estiu també, i bueno, està tothom convidat, és el proper 12 de juliol, per la tarda, en horari de tardes. Tenen els tiquets a la venda a la perruqueria de la Sílvia, al Gato con Botas i a l'Estètica Alicia. Poden apropar-se allà, comprar el seu tiquet, que són 2 euros, i tindran accés a 2 bingos. Hi ha un premi per bingo i un premi per cada línia del bingo. Així que, bueno, és un dia per també estar amb la família, gaudir i estar tots junts.
3: Doncs vinga, recordem que en aquesta activitat de bingo ens ho passem molt bé, però si encara és a l'estiu, doncs encara millor. No sé si teniu el lloc on es farà.
2: Sí, el lloc que volem repetir, el mateix lloc que es va fer a l'edició d'hivern, que és el Sorralet. Creiem que per l'espai és un lloc molt acollidor, és fàcil d'organitzar tot el tema de muntatge, equip de so. Sí que ens hagués agradat moltíssim fer-ho a l'aire lliure. En un
3: aquesta possibilitat
2: lloc.
3: Estava sobre la taula.
2: Estava sobre la taula i crec que era la que més ens agradava a nosaltres, però sí que és veritat que n'hi ha coses que no poden sortir tot i com ens agradava, però bueno, creiem que el Sorralet també és un espai molt, molt acollidor per tothom.
3: De vegades no es pot fer totes les coses com volem, no? Però és veritat que el Sorralet és un espai molt gran on hi cap molta gent, i els bingos musicals, la veritat és que són activitats que mouen molta gent. Teniu feina,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí. Sí que, bueno, vam parlar amb la Marifé, que és l'antiga presidenta, li vam comentar a veure què tal el bingo musical, i ens va comentar que sí, que va anar molta gent, que sempre són molt rebudes, ja siguin les d'aquí o siguin les de qualsevol poble, que és una activitat que a la gent li agrada perquè és una estona que s'ho passen bé, i a part volem comptar amb en Maceta Soundbeat, que és el grup de música que van dinamitzar el d'hivern, i ens va encantar tant que, bueno, que hem continuat comptant amb ells.
3: Molt bé. Doncs ja sabeu, proposta adient, diumenge, i l'hora?
2: És a les 5:30 de la tarda, obrim portes a les 5 de la tarda, i dura unes 2 hores i mitja, 3 hores, o sigui que són aquesta horeta de la tarda, no?
3: Déu-n'hi-do. Doncs vinga, tots al bingo musical, ja sabeu, els cartons per poder participar els trobarem a la perruqueria Sílvia Guzmán,
2: sí.
3: El Gato con Botas amb l'Helena i l'Alícia de l'Estètica Alícia,
2: sí.
3: No?
2: Sí, sí.
3: Doncs gràcies, Mateu, i fins aviat, tornarem a parlar.
2: Gràcies a tu, que vagi molt bé.
1: Tuve que empezar a amarme. I abans de passar a parlar de cinema amb el nostre company, amb el José Luis Cano, que ja tenim per aquí, avui és dia de novetats musicals. Sabeu que ens agrada escoltar-les i anar a descobrir-les amb vosaltres aquí a la intersecció. I que ha tret cançó nova és la catalana Vico, que ens proposa un nou tema per aquest estiu, i es diu Tiramisú.

Amb aquest himne que ha fet Shakira, comencem el repàs de l'agenda del cap de setmana i ho fem parlant del partit que hi haurà aquesta nit, aquest vespre, perquè l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant a la plaça de Pau Picasso perquè pugueu veure el partit de quarts de final del Mundial, on Espanya s'enfrontarà a la selecció belga a les 9 d'aquest vespre. L'entrada és gratuïta, podeu anar lliurement sense cap mena de reserva prèvia. Però no és l'única cosa que hi ha aquesta tarda aquí a Montornès. Tenim altres activitats com l'homenatge a la poetessa catalana que dona nom a la Biblioteca Rosa Leveroni a les 7 de la tarda d'aquí una estoneta al mateix equipament. En aquest cas sí que cal reservar plaça totalment gratuïta a entrades.montornès.cat. I si voleu cinema, jo ho comentava fa uns minuts amb el nostre company, tenim cinema a la fresca a partir de 9:15 en l'amfiteatre del Centre Juvenil Sputnik per veure la comèdia espanyola Campeones de Javier Fasero.

I això és una mica del que podrem escoltar aquest cap de setmana a Montornès amb Les Havaneres. Torna l'essència de Calella de Palafrugell amb Aires i Havaneres de renom amb el grup Porvo. Serà demà a les 10 de la nit a la Plaça de Pau Picasso amb música en directe i un repertori de havaneres clàssiques i noves, però també amb valsos mariners, balades, boleros, sardanes i cançó catalana. Hi haurà servei de rom cremat a mitja part i no cal reservar.

Sí, si estem a Montornès també podem gaudir de la penya Els Bartomeus i el seu bingo musical d'edició a estiu, diumenge de 6 a 9 de la tarda a la Carpa Bolívar en les Sorralets. Comptaran amb el grup Maceta Sound Beat, que posarà a prova tots els coneixements musicals de les persones que hi participin, amb èxits de tots els temps. Hi haurà dos bingos amb un premi per cadascun. Un se sortejaran dues entrades per a Waterworld i l'altre un val de 100 euros per gastar les botigues associades de la Unió de Botigues a Montornès. Gens malament. Per jugar-hi, això sí, cal adquirir els cartons als establiments del Gato con Botas, Sílvia Guzmán Estilistes i Estètica Alicia. Tenen un preu de 2 euros.

0: Bé, amb l'estiu ja ho sabem, que hi ha molts pobles que celebren la seva festa major. Tenim, per exemple, Llambilles, que està a prop de Girona, que proposa 4 dies de festa des d'avui mateix. Tots els actes es duran a terme al parc de l'estació i trobarem concerts, sardanes, vehicles clàssics, el Llambites, que té molt bona pinta, i moltes activitats també per la canalla. Si voleu més informació, podeu visitar el web llambilles.cat. I a Pallejà aquests dies també celebra la seva festa major d'estiu. Tot i que ja van començar el 3 de juliol, els actes centrals s'inicien avui amb el pregó de festa major, que enguany anirà a càrrec dels dimonis del poble i dels castellers d'Ardoc. També hi haurà correfoc, el ball a l'embalat, l'espectacle nocturn amb percussió i una nit de concerts. Demà podem destacar propostes familiars i diumenge, per exemple, l'actuació d'Hotel Cochambre i dilluns monòleg de Pep Plaza. Acabem les festes majors a Roquetes, on l'eclipsi que veurem a l'agost centra la imatge de la programació. Avui, a les 6, faran un correbars aquàtic, que m'encanta aquest concepte, el podríem acollir també. Demà proposen un dia de paelles, una gimcana familiar i ja diumenge una trobada de clàssics i totes les nits acaben amb música. Ara bé, a Arenys de Mar tenim en marxa el Sant Zenon, avui amb un vespreig amb tres artistes locals, i durant el cap de setmana també hi haurà correfoc, sardanes, correaigua, gegants... Bé, no li han dit festa major, però és una festa major en tota regla, això amb un altre nom. Amb un altre gènere, com és la música clàssica, tenim el cicle de concerts a Cal Prim, que ja és la 15a edició, a Verdú, a Lleida. És fins al 10 d'agost, hi ha diversos concerts, en total hi ha 16. I, per exemple, avui, a les 10 de la nit, podrem gaudir de a Marinada Musical, amb Festino Barroco. No cal reserva prèvia i allà mateix, després, podeu donar el que vosaltres vulgueu, és a través de taquilla inversa. En acabar cada concert s'oferirà una petita degustació de productes de la terra. Que quan no tens res et queda la vida sencera. I quan no vagi bé. I ara faig una mica de trampa per acabar l'agenda d'aquest cap de setmana, perquè no és realment aquest cap de setmana, però jo crec que val molt la pena tenir un compte i apuntar-ho a l'agenda, perquè arriba la Mollet Music Week, que torna al parc de Cal Estrada els dies 14, 15, 16 i 17 de juliol, o sigui, ja la setmana vinent. El certamen arriba amb 4 actuacions de grups punters, el mateix al panorama musical, com en Bauca, per tota la família, Nena de Conte, Dorian i Ginasta, i a més, tots els concerts són gratuïts.
1: La intersecció amb Mireia Toledo.
0: I abans de marxar anem a escoltar una recomanació literària. També ens arriba des de l'Escola Mugent i avui qui ens recomana un llibre és l'Aaron Isidro.
2: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
3: Hola, sóc l'Aaron i sóc de 6è. Us vull recomanar un llibre. Es diu One Piece. L'autor és Eiichiro Oda. L'il·lustrador, tant com l'autor, és Eiichiro Oda. El gènere és aventura i còmic. La part que més m'agrada és quan s'enfrenten amb el pirata més fort del llibre. El recomano perquè és una història molt divertida. Passen moltes aventures, batalles, etc. Si us agrada l'acció, aquest és el teu llibre. Adeu!
1: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Ara sí que marxem, espero que hagueu dit el programa. Recordeu que durant el cap de setmana no hi ha La Intersecció, podeu anar a buscar més programes a la ràdio La Carta i que nosaltres tornarem el dilluns amb més informació. També ens visitarà ja per acabar la temporada la Mariona Martínez amb una nova secció des del Crític i també tindrem la darrera antibatalla musical, eh? No us ho podeu perdre. Que vagi molt bé el cap de setmana, el divendres, i ens escoltem dilluns a les 5.
4: Fins dilluns,
0: Mireia. Adéu.
5: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
6: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Un temporer de 64 anys va morir ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a la 1 al migdia i, segons han explicat, l'home hauria patit un cop de calor. Inspecció de Treball, Mossos i autoritats judicials estan investigant les causes. La víctima vivia a Lleida i treballava en una empresa d'aquest municipi del Segrià. El succés s'ha produït en plena onada de calor. Diversos municipis de les comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana. De fet, des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afeccions relacionades amb la calor. Barcelona ha assolit en menys de 2 anys rècord de temperatura. El més recent, aquesta mateixa setmana, en 40,9 graus. Tot plegat suposa una tendència que constata un increment de temperatura més rarament any rere any. Des de l'Observatori Fabra, els científics avisen de la necessitat d'actuar contra els efectes del canvi climàtic. Alfons Puertas, perdó, és cap de la secció de meteorologia d'aquesta entitat.
5: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
4: Una calor que afecta també especialment als usuaris d'algunes línies de rodalies de la R15 i la R16. En aquestes, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho denunciava la xarxa la portaveu de Dignitat a les vies, Ana Gómez.
6: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
4: Precisament la comunitat de regants a l'esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir d'aquesta setmana que ve del delta de l'Ebre, una mesura excepcional per combatre la proliferació del llepó, una alga que creix a les parets dels canals del rec fruit d'aquesta calor. Darrer apunt, pendents, la selecció espanyola juga aquesta nit als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica, serà a partir de les 9. Estarem atents a veure com evoluciona.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Doncs vinga, obrim ja el nostre bagul de les històries d'aquest estiu, perquè el primer relat d'avui té plomes, molta acció i un protagonista ben espavilat. Ens serem d'història amb un vell i una vella ben garrepes perquè es barallen per veure qui menja més ous.
0: Sí, però el veritable heroi d'aquest conte és el gall de l'avi. Resulta que aquest gall es troba pel camí una bosseta amb dues monedes d'or. Però un senyor ric li roba sense cap mania. El que aquest senyor ric no sap és que s'ha ficat amb el gall equivocat.
1: I tant, perquè aquest és un gall superpoderós. És capaç de beure aigua d'un pou sencer, d'apagar el foc d'un forn ben calent i d'engolir monedes d'or a cabassos amb un objectiu ben clar: recuperar el que és seu, i cridar ben fort "Quiquiriquí!" a la finestra dels rics.
0: Prepareu-vos per riure de valent amb les aventures d'aquest animal tan característic i l'enveja de la vella: la bosseta amb dues monedes d'or.

0: hi havia una vegada una vella molt garrepa i un vell molt golafre. La vella tenia una gallina i el vell un gall. La gallina ponia ous dues vegades al dia i la vella menjava un munt d'ous, mentre que el vell no en tenia cap. Un dia no va poder aguantar més i li va dir:
1: Escolta'm, vella, menges un munt d'ous cada dia. Dóna'm uns quants ous només per calmar-me la gana.
2: Què t'ho has cregut? Si tens ganes de menjar ous, agafa el teu gall i clava-li una pallissa, que jo vaig fer el mateix amb la meva gallina. I mira que bé que estic.
0: El vell, cruel com era, va fer el que li va aconsellar la vella. Va donar-li una bona pallissa al pobre gall i li va dir que o començava a pondre ous o se n'anava de casa seva. El gall es va escapar de l'avi i va fugir de casa caminant atordit pels camins. Vagant, va trobar una bosseta amb dues monedes d'or. La va agafar amb el seu bec i va agafar camí cap a la casa del vell. Però pel camí es va trobar una carrossa amb un senyor molt ric i unes senyorasses. El senyor el va mirar atentament, li va veure la bosseta i li va dir al seu criat que l'agafés.
3: Porteu-me la bossa que porta aquest gall. Què ha de fer un gall amb una bossa amb monedes? Jo faré millor ús que ell.
0: El gall empipat no es va donar per vençut i va començar a seguir la carrossa, cridant sense parar.
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, enrabiat, quan va arribar a un pou, va dir al seu criat:
3: Agafeu aquest gall desvergonyit i llenceu-lo al pou.
0: I dit i fet, però el gall va començar a beure's tota l'aigua fins que va buidar el pou sencer. I volant cap a fora, va començar a cridar el mateix.
4: Doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor es va sorprendre i, arribant a casa seva, li va dir a una criada que tanqués el gall en un forn ben calent i que posés una llosa a la boca del forn. La criada, que era cruel, va fer el que va dir el seu amo, però el gall, que era molt llest, va llençar l'aigua que havia begut fins que es va apagar tot el foc i també va inundar la cuina de l'arpia. Va sortir il·lès. Va anar a veure el senyor ric i va tocar amb el seu bec a la finestra tot dient:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor, que ja no l'aguantava més, va demanar al seu criat que llencés el gall a la granja entre els animals, pensant que se'l menjaria algun brau furiós, i així es lliuraria de la bèstia. Però el gall es va alegrar moltíssim i va engolir els animals de la granja fins que la seva panxa es va posar enorme. Va tornar a la finestra del senyor, va alçar les seves ales al sol, la casa es va posar fosca i ell va cridar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor el va agafar i el va llançar sobre uns cofres amb monedes d'or, tot pensant:
3: El deixaré aquí, se'n passarà les monedes, una li quedarà la gola i s'ennuegarà i morirà!
0: Dit i fet, però el gall es va sortir amb la seva, va engolir totes les monedes i va deixar els cofres buits. Va sortir i va començar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: Llavors, en veure totes aquestes bogeries, sense saber què fer, el senyor li va donar la bosseta. El gall la va agafar amb alegria i va marxar deixant tranquil el senyor. En veure la valentia del gall, totes les aus de la granja van seguir-lo. El senyor mirava com se n'anaven totes les seves aus i deia sospirant:
3: Ai, que se'n vagi, si no pot portar-me mala sort.
0: El gall anava orgullós amb totes les aus darrere seu, fins que va arribar a casa del vell i va començar a cloquejar davant la porta. En sentir-lo i veure'l, el vell es va alegrar moltíssim. Un elefant semblaria un poll al costat d'aquest gall de la panxa tan grossa que tenia. Li va obrir la porta i el gall li va dir:
4: Senyor meu, poseu una manta al mig del corral!
0: Es va sacsejar i va anar a omplir la casa i el pati d'animals i de monedes d'or, que brillaven tant al sol que encegaven. El vell estava tan feliç de veure aquell tresor que no sabia què més podia fer i besava molt satisfet el seu gall. En una estona va arribar la vella i en veure la meravella li brillaven els ulls i gairebé li sobresortien de ràbia.
2: Vell, dóna'm unes quantes monedes d'or!
1: Posa-t'hi fulles, què em vas dir? I quan et vaig demanar uns quants ous? Ara mata la teva gallina perquè et porti monedes d'or, que jo ja ho vaig fer amb el gall i mira que m'ha portat.
0: La vella se'n va anar a casa seva i va intentar matar a cops la seva gallina. Morta d'esglai, la gallina es va escapar i va caminar fins que va trobar una bola que brillava. La va engolir i va tornar cap a casa. Va començar a cloquejar davant la porta i la vella va sortir corrents, feliç i ansiosa. La gallina va entrar, es va posar al llit i després d'unes hores va saltar cloquejant. L'àvia va arribar impacient, però es va quedar muda quan va veure que la gallina hi va pondre una bola de cristall. Li va pegar fins que la va matar i així es va quedar pobra, sense res. El vell, en canvi, era molt ric. Tenia unes cases grans i uns jardins bonics. Vivia molt bé. Per pietat, va deixar la vella criar les seves gallines i el gall. El duia a tot arreu, el portava amb collarets i botes d'or, i no semblava un gall normal, sinó més aviat tot un senyor.

0: L'Hora del Conte, a Ràdio Montornès.
1: I de les aventures d'aquest gai tan valent i cridaner, fem un salt molt gran en el mapa i viatgem cap a l'oest, fins a les grans planes i muntanyes, allà on viuen els pobles nadius americans.
2: Doncs sí, i allà coneixerem el protagonista de la nostra segona història, un indi que tenia un petit defecte. És que li costava molt, però que molt, complir la seva paraula. Prometia coses que després el vent se les emportava, sense adonar-se que una promesa és un fil invisible que ens uneix els uns als altres.
1: Però en el món de la natura, cada acció té les seves conseqüències. I el nostre protagonista aprendrà, a través d'una lliçó que no oblidarà mai, que la veritat i la lleialtat són els tresors més grans que pot tenir un guerrer. Perquè la paraula d'un mateix val més que tot l'or del món.
2: Quanta raó que tens! Per tant, obriu bé els ulls i el cor per escoltar aquest relat tan savi. L'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa. I he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cérvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern, les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I per tancar el gran viatge d'avui, obrim l'última de les nostres històries. Com sempre diem, els contes són com petites finestres que ens conviden a entrar en mons fantàstics i a passejar-nos per la vida dels seus protagonistes amb un viatge ple de sorpreses i emocions.
0: I la finestra d'ara ens porta directes a conèixer en Miquel. En Miquel és un noi molt, molt normal. Fins que, un bon dia, al mig de la closca, li neix una antena ben estranya. Però no és una antena per sintonitzar la televisió o la ràdio, no, no, no. És una antena que li dona un superpoder impressionant, el superpoder de l'empatia.
1: Gràcies a aquesta antena, en Miquel pot connectar directament amb les emocions de la gent que l'envolta i comprendre perfectament com se senten. I és que l'empatia és una eina fonamental si volem ajudar els altres a sentir-se millor i a resoldre els conflictes que, de vegades, tenim en el dia a dia.
0: Per això sintonitzeu bé la vostra pròpia antena del cor, que, del llibre Sentir i pensar de la Júlia Prunés i Massaguer, arriba l'últim relat d'avui a l'hora del conte, l'antena d'en Miquel.
4: Com cada matí va sonar el despertador, i el Miquel va saltar del llit. Sempre es llevava de bon humor. Es vestia en un tres i no res i corria escales avall per entrar a la cuina, somrient, amb una gana de llop. Aquell dia, mentre escollia la roba que es posaria, va sentir una picor molt forta a la closca. Li havia sortit un granet al mig del cap i es va queixar.
2: Maleïts mosquits! Ja m'han picat!
4: Un cop vestit, pentinat i amb la cara ben neta, va baixar content a esmorzar. El pare l'esperava amb l'entrepà a punt i un bon got de llet a la taula. Quan va veure que es rascava, s'hi va acostar per mirar-li el cap.
5: A veure, Miquel!
4: Li va dir separant-li els cabells amb els dits.
5: Espero que no tinguis polls una altra vegada.
6: El Miquel té polls! El Miquel té polls!
4: Va fer la seva germana per fer-lo enfadar.
2: Que no en tinc de polls! Només m'ha picat un mosquit!
5: Ui! Sí que hi tens una picada, aquí. Ja n'hi ha prou, Martina. El teu germà no en té de polls. Au, va, marxem, que encara farem tard a l'escola.
2: Ho veus, el que diu el papa?
4: A mig matí, aquella picor va tornar de cop. El granet havia crescut i ja era de la mida d'una pilota de ping-pong. Llavors, va sentir una pressió molt gran i aquella boleta va sortir disparada cap amunt fent un flop que es va sentir per tota la classe.
7: Què ha estat això?
4: Va preguntar la mestra, girant-se de cop encuriosida. En un tres i no res, tothom se la mirava esparverat. A ell i a l'antena que li acabava de créixer al vell mig del cap. Era una tija d'uns tres pams de llarg, gruixuda com un dit al principi i més fina cap al final, amb una esfera de cristall a la punta, amb una boirina de coloraines al seu interior.
2: Què passa? Per què em mireu així?
4: Va preguntar el Miquel una mica espantat.
7: És que t'ha sortit una cosa rara al cap?
4: Va assenyalar la Jasmine, apartant-se del seu costat.
7: No t'ho toquis, Miquel!
4: El va alertar la Glòria, la seva mestra.
7: Vine amb mi, que avisarem els teus pares i que et portin del metge de seguida.
2: Et fa mal?
4: Li va preguntar el Pau.
2: No, abans em picava una mica, però ara no noto res de res.
4: Va respondre el Miquel mentre sortia de classe amb la Glòria. De seguida va arribar la seva mare, que treballava prop de l'escola, i se'l va endur de pet a urgències. Allà Els esperava el pare. Ni l'una ni l'altra podien dissimular la seva preocupació i el Miquel no entenia res de res. Ell es trobava la mar de bé. De seguida els van fer passar i una doctora molt agradable els va atendre. Se'ls va mirar amb atenció i els va dir:
7: Sembla que es tracta d'un nou cas d'empatia auris. Uf, només en coneixen dos casos més a tot el món.
5: Ah, sí? I això és greu? Té cura?
7: Ai, poden estar tranquils, que no es tracta d'una malaltia, sinó tot el contrari. És més aviat un do. A partir d'avui, Miquel, tindràs el superpoder de l'empatia.
8: Un superpoder, ha dit? I això com funciona?
4: La doctora els va explicar que l'antena del Miquel era capaç de captar les emocions que sentien les persones que es trobessin prop seu i de connectar-hi al moment. Només li caldria temps i una mica d'entrenament per saber-la fer anar. Sense saber molt bé de què se li serviria aquell superpoder ni com ho havia de fer per posar-lo en marxa, el Miquel va tornar cap a casa amb els seus pares, que estaven tan desconcertats com ell. La primera vegada que l'antena es va activar va ser un dia que a la Martina, la seva germana, li van relliscar els plats de les mans mentre parava a taula per sopar i se li van trencar. De sobte, l'antena del Miquel va vibrar ben fort i es va inclinar cap allà on era la seva germana. El cor li va fer un salt igual que a la Martina. Després de l'ensurt, també va sentir un nus a l'estómac i un neguit molt gran. El Miquel estava connectat amb l'angoixa de la seva germana.
7: A veure, quantes vegades t'hem de dir que no portis tots els plats d'un cop, Martina? Ai, mira quin desastre, noia!
4: Estava molt enfadada i l'antena del Miquel també ho va captar. Així que llavors va començar a sentir-se cada vegada més indignat. De seguida s'hi van sumar també la vergonya i la culpabilitat de la Martina, que es va posar a plorar d'impotència. En aquell patibull d'emocions encara s'hi va afegir el penediment de la mare, a qui li va saber greu haver cridat tant per quatre plats trencats. El Miquel, desbordat per tantes emocions, va sortir corrent i es va tancar a la seva habitació. El pare el va seguir i el va abraçar suaument. L'escalforeta del seu cos i la seva respiració relaxada el van ajudar a serenar-se.
9: Em sembla que aquesta antena, més que un superpoder, és un superembolic.
5: És veritat que a vegades les emocions dels altres ens atrapen tan fort que és com si fóssim nostres. Ja veuràs com, amb una mica d'entrenament, tot anirà millor. A mesura que vagis coneixent les teves emocions, et serà més fàcil reconèixer les dels altres i els podràs ajudar millor.
9: Sense antena me n'hagués rigut molt de la Martina, però avui m'he sentit com ella. Ni m'ha passat pel cap.
5: Exacte. L'empatia té aquestes coses. Quan connectes amb les emocions dels altres, et pots posar al seu lloc i això fa que actuïs amb respecte.
9: Tant de bo tothom tingués una antena com la meva. Ens entendríem molt millor.
5: I tant, Miquel. De fet, tothom en té d'antenes com la teva. En diuen neurones mirall, encara que són massa petites per veure-les a simple vista. Potser per això, a vegades, ens costa tant de fer-les funcionar.
9: Però amb una mica d'entrenament tot és possible, oi, pare?
5: Esclar que sí, fill.

I un cop s'ha recollit l'antena d'en Miquel, arriba el moment de moure el cos i tancar el programa d'avui amb molta energia i el nostre ingredient preferit, la música. Gaudiu de les vacances, mengeu sa i recordeu que, mentre no ens tornem a trobar, desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinuxano arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada, la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
2: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores a un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
1: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
2: Hi ha un hide gran de lo que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11 o 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
1: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
2: Lo normal és que al dematí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. El que ve la gent aquí és a veure el que hi ha poc, el més escàs i el més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltó negre, o bé el voltó comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2 o les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem, hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hype, sempre amb això, ja he fet les fotos, me'n vaig, no.
1: Hem parlat dels haids, de les aus rapinyaires, el dels cérvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com la xupluc.
2: És un haid que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
1: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
2: I allà hi ha un desvió que fica a Buseu i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la vam pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no hi has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
1: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
2: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL, amb més gent de la família, i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
2: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que faigui les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment venen per això i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada com pot ser el trencalós o el voltó negre i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
1: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
2: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer, llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida en funció si hi ha més gent i tal. però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
1: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
2: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una

0: diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen, per sobre de totes les coses, el dia i la nit, el pas de les estacions.
1: Sendes.
0: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Hola, Maria. Déu vos guard, com anem?
0: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
2: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques com són Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet amb el torrent de la Sala entremig i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
0: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta. Com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina, és una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota. I de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i al següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i La Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís de Besa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI, amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de Ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un

0: curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra, enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
0: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat de l'1 al 5?
0: Doncs no més d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, ruta del romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
0: Salut i república!
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
3: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willapattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les Terres Altes de Sri Lanka. Finalment, també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. i poden viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere, doncs, fins a 3 persones. Llavors, és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres, i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica, fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors, entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a l'Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre, i el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes, no van fent zigzagues. L'únic que normalment són de 2 carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes. I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia al tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs, ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Wilpatu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar doncs, rodejat de selva i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals i per això crec que és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
4: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.
5: Continguts en xarxa.
6: Propostes en xarxa. Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
7: Notícies en xarxa.
8: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Rura. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també per crear franges de protecció davant els incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes ja estan en marxa. Són declaracions des de la Garrotxa.
9: Tots els ajuntaments del país han de tenir Pla de Prevenció d'Incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
8: I la 90ena de veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa com a mínim fins aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació a la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
10: Necessitarem almenys perllongar el desallotjament dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
8: Dret i Relacions Internacionals a la UAB, a la Universitat Autònoma, passa a ser la nota de tall més alta d'enguany, per davant de Física i Matemàtiques, que se situa al 12,9. Aquests estudis superen Física i Matemàtiques a la UAB i a la UB, que en els darrers anys havien estat les titulacions amb més qualificacions, amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i 12,812 a la Universitat de Barcelona. En els tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret se n'ofereixen 20 cadascun. I l'Agència Catalana de Consum està inspeccionant la venda física i en línia d'ulleres per l'eclipsi solar del 12 d'agost. Es revisen 15 models d'ulleres que es comercialitzen a Catalunya per certificar que el producte reuneix una sèrie de condicions, com ara el marcatge CE, en compliment de la norma ISO aplicable, els filtres per a l'observació directa del sol o que el fabricant o importador està degudament identificat. I Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu, en concret a la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona. Fins al 1 de novembre es pot visitar Declaració d'Amor a Lenin.

0: en Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Sintonizas Radio Montornès.
5: So, how's your evening so far?
6: Bonsoir, ça va fantastique.
3: Fogots, amb Charo Sebastián.
7: Segons el diccionari català, la paraula fogot és un substantiu masculí. En singular vol dir una branca que crema en un forn. I si és en plural vol dir sufocació o calorada. Tenim fogots? Doncs tenim fogots, senyores. Benvingudes a Fogots, on volem parlar i entendre el món des de la perspectiva de dones de més de 50 anys. Parlarem de menopausa, exclama aquest nom, però també intentarem entendre què passa al nostre voltant amb la saviesa de les nostres convidades i les nostres col·laboradores. Perquè sí, tenim fogots, clar, no és només per les hormones o l'edat. És que, com diu el mestre Serrat, senyores, el món està ben girat. A Fogots parlarem de la menopausa com una etapa de vida, però amb majúscules, de manera integral, no només mèdica, sinó també social, cultural i emocional, perquè és molt important això de les emocions. La menopausa no és una malaltia, que no ens enganyin. La menopausa és un moment que pot ser meravellós i entre totes ho esbrinarem. I per això aquí ens agrada parlar de signes més que de símptomes, tot i que avui ens acompanyarà una metgessa i parlarem de símptomes, també. Parlarem de canvis, de processos, de tot el que ens passa per dins i per fora. A Fogots volem visibilitzar les dones, especialment més grans de 50, però volem visibilitzar també les dones més joves, perquè parlarem. Avui, ja veureu, tenim una convidada molt, molt especial i que a mi personalment em fa molta il·lusió. I ho farem des d'una mirada neta, sense complexos. Clar que no. Complexos de què? Sabent que no tot és hormona i que escoltar les veus femenines més autoritzades d'aquest país no és només necessari, sinó que és urgent. És urgent escoltar a les dones. Som un podcast de cultura, de societat, de salut, amb una mirada lúcida i sempre, sense perdre l'humor, eh? Perquè l'humor ens farà lliures. Parlarem d'aquesta etapa en positiu, com sempre, perquè volem que les que venen a darrere puguin arribar a aquest moment sense por i amb les coses molt més clares de les que nosaltres hem arribat, perquè som moltes, som professionals, som intel·ligents, som poderoses, som dones. La història ens ha invisibilitzat, la medicina també, i ja n'hi ha prou. Fem-nos visibles. Fogots, posarem el focus en les dones, siguin d'on siguin i tinguin l'edat que tinguin. Perquè això, estimades, és Fogots.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
7: I avui ens acompanya la doctora Carme Valls, una veu imprescindible quan parlem de salut, de dones, metgessa, endocrinòloga, investigadora, activista, des de fa dècades que defensa una idea cabdal i clau. La salut no és un gènere neutre. És a dir, la dona i l'home, sé que sembla de perogrullo, però no, la dona i l'home tenen símptomes diferents per la mateixa malaltia, i això és de lo que ens parlarà també. Ha dedicat la seva carrera a incorporar la perspectiva de gènere a la medicina, denunciant l'oblit de les dones a la recerca científica. És directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida dels CAPS, autora del llibre fonamental Mujeres Invisibles para la Medicina. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya, demostrant que la salut és també un tema polític. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2020 per la seva lluita constant per la salut de les dones. Parlar amb Carme Valls és parlar de ciència, amb consciència, però també és parlar de justícia, de drets, de posar fi a estereotips que encara avui ens condicionen la vida i, sobretot, la salut de moltes dones, perquè realment estem mal medicades, estem mal diagnosticades, perquè tenim en l'eix central de tot l'home, no?
8: Això, en primer lloc, i mal investigades, primer de tot, perquè com que no hi ha una investigació que tingui en compte les diferències, aleshores, a partir d'aquí, ja no hi ha una bona docència, ja no s'introdueixen els currículums dels catedràtics a les universitats i arribem a una mala assistència, perquè tot és una cadena. El primer de tot, i en el llibre em barallo molt amb això i dedico un capítol a la manca de recerca cap a les diferents entre homes i dones, i això ha generat també una injustícia i una desigualtat, perquè una persona se l'ha de tractar per lo que és, i per lo que té, i per lo que li pugui passar. I si considerem que la dona és com un home, o un no home, que jo també ho explico, com un no home, doncs, bueno, aleshores no, mai s'encerta quan les principals causes de demanda de les dones cap al sistema sempre és o cansament o dolor a totes les edats. Les joves perquè tenen dolor menstrual,
7: sí,
8: i aleshores també se les envia a passeig amb una pastilleta, i els homes, com que en aquestes etapes no tenen aquest problema, doncs els homes no van al metge, que també és un altre problema.
7: Bueno, d'aquest ja en parlarem un altre dia, però avui centrem-nos en les dones. Des que vostè va publicar el llibre en la pandèmia, ha canviat alguna cosa, doctora? Han canviat moltes coses?
8: A veure, han canviat, jo diria una cosa. Per exemple, com que a partir del llibre i de que els estudiants de medicina sí que m'han fet cas durant anys, més que els professors, i em van convidar, per exemple, a Girona, i he anat molt, cada any a fer una conferència als estudiants, aquell un any, el 21, es va quedar en el degà de medicina a escoltar-me.
7: Ah, mira!
8: Val. Llavors, el degà de medicina, que era catedràtic de neurociència i de anatomia neurològica, el doctor Joan Sant, va escoltar un discurs que em va dir: això no ho havia escoltat mai. Vols venir l'any que ve a fer la clausura o el començament del curs acadèmic? Vaig dir, vale, vindré. Vaig anar allà, vaig fer el discurs. I llavors ha donat lloc aquest discurs, i aquest catedràtic em va proposar pel doctorat honoris causa de la Universitat de Girona.
7: Sí.
8: Llavors, això ha fet un llampec a altres universitats, i ara hi ha una demanda de que parlem d'aquest tema, que parlem de què ens hem deixat, què ens hem deixat d'investigar, i jo veig una recepció més bona en els temes de les diferències. Aquesta recepció ho comparo a vegades amb el moviment Me Too, quan alguna dona va dir: escolta, per poder ser artista he tingut que anar-me al llit amb el director. Jo, per sort, he anat al llit amb qui he volgut, però no per publicar cap llibre, sinó que el que he vist és que ara hi ha com un moment receptiu, i televisions, ràdios, això, us esteu fent ressò. I també és veritat que també hi ha un moment, podríem dir, medicalitzador.
7: Bueno, la dona, aquesta és una altra de les preguntes, no? Ens estan medicalitzant molt? Sobretot, tornem, que si no jo em faig un lío. Anem a poc. Només som visibles, com a fet diferencial a la medicina, pel tema de l'embaràs i el part? Que això és una cosa que vostè diu al llibre, que a mi, clar, personalment, a mi que em preocupa.
8: Clar. Durant la carrera vaig ja trobar, clar que la vaig acabar l'any 1968, però durant la carrera ja vaig veure que només m'havien explicat embaràs i part, ni cicle menstrual, quasi bé, entre que va ser una època de moltes vagues i mitges classes no es van fer, vull dir, el cicle menstrual se li dedicava una hora a tota la carrera.
7: Ah, molt bé.
8: I aleshores, això quasi està passant el mateix, actualment, perquè tinc gent que estudia i que m'explica què s'està ensenyant i què no es fa.
7: Pues
8: i això també, menopausa ja invisible totalment. I la menopausa, els llibres de medicina que jo estudiava deien que ens ventéssim en un bano, que tindríem una època de calors, però no s'havia estudiat quines conseqüències podia tenir això o no, que són menys greus de les que ara s'estan dient, perquè ara hi ha unes ganes de medicalitzar-la, però en principi la ciència que es dedicava a lo que era diferent en el cos de la dona, biològicament parlant, pues, el cicle menstrual ha sigut molt invisible. Però al mateix temps que ha sigut invisible això, han sigut invisibles moltes altres coses que donaven cansament o que donaven dolor, moltes conseqüències de les mateixes alteracions del cicle. Eh? Vull dir, les noies joves per què estan cansades? Perquè tenen unes menstruacions que els hi duren 7 dies.
7: Sí, parla de ferropènies, que, no? De clar, manques de ferro.
8: Clar, perquè qualsevol menstruació que perd més de 80 centímetres cúbics, que és un vas de vi, si la menstruació perd més, ja no recupera el ferro el proper mes.
7: Què diu?
8: I a partir d'aquí, si 3 mesos són així, ja comences a fer una anèmia. Primer fas una fanca de ferro i després una anèmia. I això passa durant tota la vida reproductiva de les dones si entremig no hi poses una mica d'aturador i si no ajudes. Però aquest aturador, aquí ja comença a venir una primera medicalització del cos de la dona. Pues li donarem anticonceptius perquè dissimuli que té una regla, perquè no és una menstruació, l'anticonceptiu. Un anticonceptiu que s'ha donat per no concebir, i per això es va crear, no per tractar el cicle menstrual. I, de fet, el prospecte dels anticonceptius no posa en cap punt que serveixi per tractar alteracions del cicle, sinó per no concebir. I això ha sigut ja la primera com enredada per moltes dones. Que això ha fet mal perquè s'han acostumat a tractar amb les hormones amb una certa frivolitat.
7: Això li anava a preguntar, no? Quan i com hem de jugar amb els tractaments hormonals, que això és un problema que està al carrer. Hi ha moltes dones que de cop i volta et diuen tu, per evitar els fogots, has de prendre hormones. Jo, en el meu cas, per exemple, no puc prendre hormones perquè tinc una trombopènia.
8: Molt bé.
7: I, per tant, no puc. Però ara s'estan donant hormones com qui dona carmels a la porta d'una escola.
8: Bueno, això és la frivolitat. També s'han donat anticonceptius a noies de 13 anys perquè tenen dolor a la menstruació.
7: Sí.
8: Això és una altra frivolitat. Si una pacient té dolor, has de buscar per què. El cicle menstrual, que és dolorós, és una alteració hormonal, neuroendocrina, simplement que té una desproporció d'estrògens i progesterona.
7: Uh-huh.
8: I la menopausa, aquí s'ha volgut medicalitzar perquè se l'ha volgut convertir en una malaltia. I quan la primera notícia bona que els hi tenim que dir a totes les dones que ens escoltin i els homes que les vulguin acompanyar és que la menopausa no és una malaltia per falta d'estrògens, que
7: per
8: és
7: tant,
8: el que intenten vendre'ns.
7: Per tant, no hi ha símptomes, hi ha signes.
8: Vale, i també símptomes en quant als fogots, que és un símptoma, però els símptomes de menopausa, que és quan les hormones baixen de cop, se sent més aquest símptoma. Però aquest símptoma dura un temps i es pot pal·liar. I potser es poden ajudar a les que són molt joves, que han tingut
7: menopauses
8: les més precoces. O sigui, la menopausa per edat va entre 45 i 55 anys fins ara. Però, donat que fem una societat, i aquí ja és tot un altre tema molt important per això, que és el dels disruptors endocrins.
7: Ui, això també tenim preguntes.
8: Vale, ja hi arribarem.
7: Ja
8: però com que és una societat plena de disruptors endocrins, sí que s'ha vist que un dels primers efectes dels derivats dels plàstics, per exemple, és fer una menopausa abans, entre els 40 i els 45.
7: Avançar la menopausa.
8: Clar.
7: Dir que el disruptor endocrí és coses que hi ha al nostre entorn ambiental que alteren les nostres hormones.
8: Exacte.
7: Perquè disruptors endocrins...
8: Exacte, és una paraula rara.
7: Sí.
8: Doncs que alteren les nostres hormones, quasi sempre imitant l'efecte de l'estrogen i afectant a homes i dones. Que als homes també els hi va malament perquè tants estrogens atrofien el seu testicle o fan més càncer de testicle. Però avui, com has dit, és dia de parlar de dones. Però les disrupcions endocrines ens estan fent molt mal, a les noies joves també, perquè moltes de les menstruacions tan doloroses que tenen i tan abundants probablement són degudes a l'ambient estrogènic en què s'està vivint des de fa 30 anys. Quan van començar a sortir els insecticides després de la Segona Guerra Mundial, que Hi havia el DDT.
7: El DDT, sí.
8: El DDT dura, quan te'l posen i et fliten, i en aquí, en aquesta zona del Vallès, hi ha els mosquits, pues a la nit ens flitaven amb DDT, que les, en dèiem flit, li posarem flit, sí. Però el flit era DDT. Llavors és un insecticida que viu 30 anys a dintre del cos i no se'n va.
7: I a més deia també de les cremes, no, doctora? Parlaven de cremes, de tints, de, quan ens posem tints al cap, no? I que s'ha trobat que les dones que tenien...
8: Hi havia tints abans, són d'abans dels anys 90, que sí que tenien un efecte estrogènic. Sembla que ara no, però no em volen dir tota la veritat. Jo la busco. Però també hi ha cremes pel cos que porten unes substàncies que es diuen parabens, que són per evitar que la crema es desfagi. Fan com un oli de la maonesa que posem, pues el paraben fa això amb cremes hidratants pel cos o cremes protectores.
7: Sí, és allò que posava, sin parabenos.
8: I llavors, clar, quan dèiem això, vol dir que ja havia l'empresa, havia sigut, que havia captat que hi havia algú a la societat, que va ser una farmacèutica anglesa que va començar a veure que amb ratolins, ja posant cremes a sobre de la seva pell, feien més càncer de mama. I aquí els parabenos s'han d'evitar totes, per tota la que la família tingui una mare, una tieta, una àvia amb càncer de mama, perquè hi ha la possibilitat hereditària, i jo també ho aconsello a totes les dones, que, perquè d'estrògens ja ens n'entren per l'aigua, aire i aliments, doncs no cal que ens n'entrin per cap lloc més.
7: No cal, doctora.
8: I una altra cosa és que això, que hàgim de patir, que no hem de patir, que ja en parlarem.
7: Una pregunta. Cal preparar-se per l'entrada de la menopausa? És a dir, pensem que el jovent, és que ara a mi el que tinc la sensació que ens estan atiant la por a envellir. Envellir. Ara ja no es diu antiàgin, ja no està ben vist, però en canvi envellir, escolta, sí, però no, malgrat que es fa molta publicitat. Cal que es preparin el jovent, les joves, per entrar a la menopausa o... No,
8: clar, s'han de preparar el jovent i els joves és per entrar a la vida.
7: Sí.
8: I la menopausa serà un accident més que tindran a lo llarg de la vida. Accident molt gratificant per les dones en el sentit que deixen de perdre ferro. Imaginem-se per un moment el que suposaria continuar reproduint-nos fins als 90 anys.
7: No ho vull
8: imaginar.
7: Això seria
8: horrorós. I a més, com a espècie, un cop s'acaba la part reproductiva de la vida, per sort comença una etapa molt interessant de la vida, perquè dels 50 als 95, que ara ja anem anant cap a aquest moment com a mitjana de mortalitat, tenim 45 anys que decidim sobre les nostres vides. De petits decidien les nostres
7: papis,
8: mares. A l'adolescència, a vegades decidien els companys.
7: El grup,
8: a vegades el grup ens feia decidir coses que no volem. A partir dels 50 podem decidir el que volem fer. I aleshores, el que deies abans, de que ens fan agafar por, claríssim, perquè per consumir, que és el que vol alguna indústria, que vendre coses no per tractar, sinó per consumir més i gastar més diners, ens tenen que fer agafar por, perquè fins ara si ens havia inventat amb un bar, no? I nosaltres tenim una àvia que ja té 90 anys i que s'ha inventat amb un bar no tota la vida, doncs no li pot haver anat tan malament a aquesta àvia a la vida, encara que no tenia ni una hormona. Una altra cosa seria plantejar-nos algunes dones tenen menopauses precoces i tenen una quantitat... O
7: molts problemes.
8: O els han tingut que treure els ovaris o han tingut altres problemes. Una altra cosa és tractar aquests casos d'alguna manera ajudant-lo. I com que ara sabem que hi ha tants estrògens al medi ambient, doncs podem ajudar amb una altra hormona. O sigui que jo sóc endocrina, no sóc antihormones.
7: No.
8: Però intento utilitzar-les bé en favor de les dones. Tenim una segona hormona que tothom l'oblida, que és la progesterona.
7: La progesterona, exacte.
8: Tenim estrògens i progesterona. Això és el que tenen les dones en quantitat. Els homes també, però en molt poca quantitat. I en la menopausa, encara que diuen es quedarà sense hormones, no. A la menopausa els estrògens baixen, no ens podríem reproduir, si no ens en donguessin molts, que ja ha passat amb dones que
7: han intentat Índia, no?
8: tenir fills, i aquí que han intentat tenir fills als 50 o als 60, no sé si recordes el cas d'una dona que pues, va parir bessons, que va tenir la bessonada als 60, però al cap de 2 anys...
7: Va fer un càncer.
8: D'ovaris, val? Per tant, O sigui, hem de saber que hi ha una edat per reproduir-se i una edat per viure. I a partir dels 50 donem-li canya a la vida. Clar. I aleshores, si falten coses o tens molts fogots, tal, hi ha des de productes naturals que te'ls poden evitar un temps perquè després el cervell s'adapta i no estem tota la vida en fogots. La idea de que això serà etern, per la primera que ho passa i diu, jo amb aquests fogots no podré viure, i jo sempre li aviso, no, si això li durarà un any, potser dos, però no seran tants. I després, si vostè necessita una ajuda, hi ha ajudes per donar que no són perilloses i no poden produir càncer.
9: Doctora, vostè diu dos anys, però jo conec gent que ja porta 5-6 anys en fogots. Potser hi ha una causa que no sigui hormonal i que sigui que tingui a veure...
8: No, o la millor també és hormonal, però d'un altre tipus. Per exemple, sí, això em va passar a la televisió, en època que vam fer un programa en directe i hi havia diverses senyores i una va dir, pues jo fa 6 anys i m'estic ventant amb un vano. I vaig dir, pues una de les coses que s'ha de mirar és que no tingui un excés de tiroides. Excés, perquè dona sempre calor.
9: Vale.
8: Pues em va escriure i va dir, tenia raó, tenia això, però no m'ho havien mirat.
9: Un hipertiroidisme seria això, no?
8: Clar.
9: Déu-n'hi-do.
8: Perquè dona calor. Aleshores, no hem de quedar-nos amb la idea de que això serà etern, perquè llavors deixem de buscar el que potser sí que aniria bé mirar en aquesta persona que li duri tant temps. Això per una banda. Uh-huh. Després, hi ha gent que ha aconseguit disminuir els fogots, pues, jo què sé, fent ioga, fent meditació, tenint un altre tipus de vida. L'estrès de la vida actual ens fa fatal.
9: A tots, sí, a tothom, això va fatal a tothom.
8: No tinc un moment. Aquesta sensació totes... és adrenalina. I aquesta adrenalina va en contra dels neurotransmissors. Al final, el fogot és un moment que l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari i diu, va, ovari, respon. I com que no li respon, tots els altres neurotransmissors posen a vibrar i aleshores tenim, o a moure's, i aleshores tenim taquicàrdia, a vegades, sí. Tenim la calor que puja i, clar, ens desperta la nit i que et despertin totes les nits, això és com les lactants, les mares lactants saben el drama que és, pues, a la vida, i llavors això té maneres de pal·liar. Però pal·liar això vol dir utilitzar bé les hormones, que ja et dic, no sóc anti, però sóc per utilitzar-les bé. I tampoc per magnificar-les en tots els seus beneficis, uh-huh. Que a vegades s'exigeren per consumir més estrogen. Llavors, aquí sí que ens interessa la ciència. El que intento explicar és que, per exemple, un pot tenir cansament o pot tenir dolor en relació a que ja té 50 anys, uh-huh. I fa 50 anys que porta els mateixos ossos, els mateixos ulls, la mateixa boca, etc. Llavors, a partir d'unes edats, pues, clar, comencen a presentar-se segurament descalcificacions o simplement artrosis, que això també n'haurem de tractar, i és una branca de la medicina molt mal estudiada.
9: Mal estudiada.
8: Quan és el que 89% de persones a partir dels 80 tindran alguna articulació amb artrosis.
9: Jo ja en tinc una.
8: Però això hem de saber què és. És una inflamació del cartílag. I ens venien que ens faltaven cèl·lules mare, ens venien moltes coses. Però tenim bones notícies. Fa un mes, que ha sortit ja un treball al Science, però fa un mes, que estan estudiant que probablement en l'artrosis hi ha una proteïna de més que genera amb l'envelliment i que això es podria neutralitzar i potser han vist que amb ratolins podrien revertir les artrosis. A mi em sembla revolucionari.
9: La primera revertir l'artrosi seria meravellós.
8: A la primera vegada que ho dic, perquè això no ha sortit ara mateix. I jo havia fet búsquedes per parlar en unes conferències abans i havia buscat. Nosaltres tenim una manera de buscar en medicina, mirem una pàgina web de PubMed.
9: Una cosa que a mi em preocupa, sí, com a possible cardiòpata que seré, i moltes dones ens pregunten, no, quan tenen aquests fogots i aquesta palpitació, el tema del miocardio...
8: Clar, això em fa patir, però les tranquil·litzem.
9: Vinga, anem a tranquil·litzar-les.
8: Això no fa problemes en el cor, essencialment.
9: Vale.
8: Si li fa més problemes al cor no tenir ferro que tenir fogots. Encara que elles noten molt els fogots i del ferro només noten el cansament o que se'ls trenquen les ungles o els cau el cabell, que serien els símptomes principals de la ferropènia. Perquè funcionin totes les cèl·lules del cos, el ferro és essencial, però especialment perquè funcioni el que en diem les mitocòndries, que és la part de cèl·lules que donen energia. Sense ferro no hi ha possibilitat d'energia, ni al cervell, ni al cor, ni en els muscles. I per això és una alegria que tinguem la menopausa i deixem de perdre ferro.
9: Això és veritat, però el jovent hauria d'estar preparat i prendre ferro, doncs.
8: Bueno, hauria de menjar bé, el jovent, que no menja bé. Aleshores, quan diem de què s'haurien de preparar? Pues a fer una nutrició equilibrada. La dieta mediterrània era bastant equilibrada i feies uns dies, a més les nostres àvies ho sabien fer, un dia carn, un dia peix, un dia els ous, un dia el pollastre, tot això té, o sigui, els animals tenen el ferro, o sigui, els vegetals tenen ferro però s'absorbeix amb dificultat. Les espinaques es van enlluernar per al papaia, però va ser un error d'una secretària. No és veritat que les espinaques tinguin més ferro que les bledes.
9: Expliqui'm això de la secretària, doctora, és fantàstic.
8: A veure, abans de la Guerra Mundial va ser... quan van passar, no era un error d'ella, segurament ja li van donar malament els papers, però quan es va posar el número de la quantitat de ferro que hi havia per 100 grams de producte, que és com mirem, pues es va hipertrofiar aquest número i tots els vegetals tenen ferro, però perquè els absorbeixi el budell humà necessiten cítrics. O sigui que quan tu, uns vegetarians poden tenir ferro, però se saben fer unes amanides en què barreges el vegetal amb mandarina, amb fruita,
9: i això
8: fa absorbir bé el ferro. Per tant, menjar bé ens ha d'equilibrar a la gent jove. I després, els símptomes que les persones tinguin, intentar no maximitzar-los, però ajudar, això es pot fer. I el problema que hem tingut, com en altres parts de la medicina, amb la menopausa, és que hi ha hagut poca recerca específica
9: sobre això.
8: Zero.
9: Poca, li dic molt amable, vostè?
8: Bueno, zero. I la que hi ha hagut, interessada.
9: Molt. Perquè es viaix.
8: Perquè era buscar, per exemple, que com si volguessis que et sortís, que realment tots els símptomes que tenen les dones després dels 50 són perquè els hi falta estrògens. I això és un error. Això és un error, perquè no és així. Ara, perquè algunes estan cansades, perquè algunes tenen dolor, doncs tot això sí que s'ha de buscar.
9: Insomni, depressió.
8: Perquè insomni i depressió no s'ha pogut demostrar que la depressió sigui per causa de la baixada d'hormones.
9: No, vostè parla de la doble feina de la dona.
8: Una cosa, per una banda així, i per les relacions personals. Primer, la dona fa sempre més feines... múltiples, no?
9: Sí, multitask, es diu ara, no?
8: Sí, multitask, sí, però multitask tot el dia.
9: Perquè exacte.
8: Inclús fa multitask quan està a l'empresa i resulta que ella acaba sent la que porta els cafès al jefe quan és tan executiva com el jefe, que això també s'ha estudiat.
9: Sí, sí, sí.
8: Multitask a la feina i multitask a
9: la
8: casa.
9: Família.
8: Llavors, això és un problema, que això durarà, perquè haurà tingut o no la menopausa, però si està treballant en qualsevol lloc, 15 anys més estarà treballant a l'empresa. Perquè en tindrà 50 i en jubilem ara ja als 67. Per tant, sí. 17 anys en tindrà de feina. Però, a més, tot el que és, per exemple, una altra cosa, la salut mental, és molt més complexa que tot això. Hi ha dones i homes, però sobretot dones que es vegi. Els homes hem de pensar perquè no diuen que estan deprimits, en canvi es suïciden més.
9: Bueno,
8: per tant,
9: perquè...
8: el suïcidi té una base depressiva que no se'ls ha detectat.
9: Avui sortia a La Vanguardia coses sobre el suïcidi, uns números que esgarrifaven una
8: mica.
9: A
8: veure, el salut mental pot estar alterada per moltes altres raons, per una història personal, per una biografia, per abusos sexuals en la infància. Desgraciadament estem trobant un 15 o 20% de persones que de grans tenen problemes perquè han tancat a dintre coses que els havien passat i no havien explicat. Per tant, no podem minimitzar tampoc les raons de la salut mental, perquè dir no, és que tindré depressió perquè tinc menopausa. No, per això. Perquè, a més, no és clar que els estrògens no han pogut demostrar que els estrògens siguin tan antidepressius, perquè abans són trombòtics, com tu et preocupava, que antidepressius. O sigui, en canvi, t'he de dir que la progesterona natural és molt ansiolítica, o sigui, sí que ajuda a dormir. En canvi, els estrògens no, perquè estan sempre molt actives les persones. I molt. Per tant, hem d'investigar bé, que investigar bé ens beneficiarà a tota la humanitat.
9: A tots, sí.
8: I no atribuir ràpidament a les coses a una mancança d'això, i així li donaré allò i això estarà millor.
9: Suplementació,
8: suplementaré, no? Perquè aleshores, i quant temps suplementaràs? Fins que tingui el càncer de mama? O com ho pararàs? Perquè no és només aquest efecte negatiu sobre el càncer, que hi és, una de cada 50 persones que em pren el pot fer, però com que t'he dit que estem rodejats d'estrògens a l'ambient, com ho sabràs? Si és només el que has pres, o el que has respirat, o el que has begut, o el que has menjat, o l'hidrocarburs del cotxe que passen. Tot això són efectes estrogènics. Per la qual tenim una complexitat de societat que intentem no empitjorar-ho, això.
9: Però és una de les coses que a mi em preocupen com a dona i com a persona, és com separem el símptoma, o sigui, com es triem, com sabem si això és un símptoma d'alguna cosa o senzillament és un signe de que vaig envellint o tiro cap a... Bueno, a mi se'm fa complicat.
8: És que se t'ha de fer complicat, perquè no, em sembla que no has estudiat medicina. No. I segons on l'hagis estudiat, se'ls hi fa complicat a moltes metgesses. I metges també, perquè tampoc els hi han explicat. Però jo crec que el que hem de demanar a tota persona és que defensi el seu símptoma. Quan una persona té un problema, l'ha de consultar. I aquí és la responsabilitat de la medicina contestar bé i no contestar amb simplicitat. I també té dret tot el ser humà de renunciar o de no fer cas del que li diguin si no ho té clar.
9: Vaja.
8: Perquè, per exemple, medicalitzar és molt fàcil. Si tu dius, jo estic molt cansada. Bueno, vostè està estressada. Home, sí, tinc dos fills, una àvia amb Alzheimer, un no sé què, i cuidant. Però sí, estic cansada, estic estressada. Però això se soluciona amb un ansiolític. Fixa't, estudi fet pel Ministeri de Sanitat l'any passat, 2024. Qui està prenent més sedants i antidepressius?
9: Les dones.
8: Les dones, a tot Espanya. Però quines dones? Però resulta que les dones de més de 50, de pobles petits, de renta baixa i nacionals, no estrangeres. O sigui, per cap raó psicològica t'estic dient. O sigui, dones pobres, en llocs petits, que no tenen contactes i que han anat a demanar ajuda i la medicina els hi ha prescrit un sedant. Per tant, ho sento, però la medicina s'equivoca. O qui apliqui aquesta medicina s'equivoca. Aquestes senyores segur que els hi falten altres coses. De fet, moltes els hi falten. Segur
9: bueno,
8: que tenen unes carències, la xarxa de social, el que vulguis, però això no la pots tractar amb un sedant i un antidepressiu tota la vida, perquè li donaràs... I clar que no tornarà a la consulta, perquè estarà dormida, estarà encara més cansada i no li hauràs arreglat res.
9: No, i probablement més deprimida també, no, doctora? Perquè si no m'aixeco...
8: Per encertar la dosis del que li han de donar hi ha una gran discussió també amb el que hem fet amb salut mental i psicofàrmac. Segurament hem de canviar-li la vida. Mira, tant és així que la ONG científica que he treballat tots aquests últims anys, que es diu Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, el CAPS, hem fet ara, aquests dos últims anys, uns documents i unes pel·lícules amb uns tallers perquè ho pugui treballar qualsevol dona de qualsevol lloc d'Espanya o la regidora d'Igualtat, si vol fer una colla en el poble o aquí, a Sant Cugat, els que vulguin, podreu entrar a la pàgina web del CAPS i podreu accedir a diàlegs, coses que hem fet, no en podcast com el vostre, però informació, i podràs trobar tota la informació i si no la tenim tota l'anirem tenint. O sigui que això ho podreu trobar a la pàgina web del CAP, perquè hem vist que era una necessitat aclarir això de l'envelliment en lloc d'empor, amb decisió. De recuperar el desig de les dones perquè s'han acostumat a no desitjar.
9: Bueno, és que estem molt maltractades no només per la medicina, sinó per nosaltres mateixes també. Reclamar el dret al gaudi
7: de, no només sexual, sinó del gaudi vital, és un dret i una cosa que hauríem de fer totes, senyores. O sigui, no només a partir dels 50, a partir dels 0.
8: Bueno, al programa li hem dit així, salut per disfrutar sense límit d'edat.
7: Veu?
8: Vale. Aleshores, seria salut per gaudir en català, però com ara l'hem tingut que fer per tota Espanya, és salut per a disfrutar. Però i es titula així, perquè jo crec que això fa una altra perspectiva. Diu, jo ja estic a la menopausa, i que estupendo, ara pot començar el moment de disfrutar la vida. Com diu? Sí, perquè vostè s'havia imaginat algunes coses que li haguessin agradat. I quan parlo de disfrutar, també parlo de sexualitat, que no s'acaba. Aquesta és una altra mentida, eh?
7: Bueno, clar.
8: Aquesta és una altra mentida.
7: Greu.
8: Que quan s'acaba... Oh, tant. Perquè moltes dones diuen... Ah, no. Per moltes dones, la menopausa ha servit per augmentar-li el seu desig sexual, perquè ha deixat de patir per no quedar embarassada. Això passava molt amb les dones de fa 30, 25 anys, eh? Que em deien, és que des de la menopausa m'ho passo molt millor perquè no penso que puc quedar embarassada, per tant, si el meu, marit vol un juerga, jo també. Val? Això era una cosa. Ara, com que ja havien pres l'època dels anticonceptius i hi havia hagut relacions sexuals XX, algunes dones pensen que a partir de la menopausa es baixarà, no sempre baixa la libido per les hormones, baixa per moltes altres raons.
7: Bueno, a vegades...
8: La psiquiatra Collins del Karolinska, que vam anar a un congrés de menopausa ara fa ja 15 anys, ella ja va demostrar que de totes les coses que et podien fastidiar, el que anava pitjor per baixar la sexualitat era la parella.
7: Ah, sí. Sí, sí. Si no tens un bon partner aquí... La cosa no...
8: Aleshores, clar, d'això a que ens diguin que tot és hormonal, i també em passa, altres pacients diuen, jo, des que em prenc les hormones que em van dir, jo no noto res, però bueno, l'altre dia vaig trobar, allò som una persona separada, és igual, vaig trobar una persona que em va agradar, etc. I bueno, m'ha anat molt bé i he recuperat el que jo havia sentit de jove. Per tant, aquí també són com dos fal·làcies que crec que hem d'explicar bé, eh? Que no és cert que ens alteri la salut mental com per tornar-nos a deprimides per culpa d'això, ni que ens alteri la sexualitat. De fet, cal dir que un dels òrgans que menys envelleix en el cos d'home i dona és el clítoris.
7: Veus? Eh? Aquest... Si li dones alegria, Macarena.
8: Ben temple. O sigui, i per tant, tot el que ens havien explicat de que, i no depèn del funcionament hormonal del cos, el clítoris, és un funcionament neurològic. I també hi ha noies que els havien, que per exemple han tingut paràlisis perquè jo què sé, un accident i tal, i han quedat paralitzades a les cames i en canvi poden sentir orgasmes.
7: Veus?
8: Per tant,
7: bona notícia,
8: ens falta estudiar millor.
7: El clítoris és estrany, eh?
8: Bueno, és estrany que a mi no me'l van explicar mai anatomia en tota la carrera. No s'explica. Inclús la dissecció... És l'òrgan menys estudiat, anatòmicament.
7: Tan important que és, eh?
8: Bueno, però...
7: Perquè és el...
8: No és tan important que, mira, tots, pobres, hi ha totes les de Sudan i el Nord que els extirpen des de petites.
7: Sí.
8: Per algun patriarcat ja devia saber què passava i amb què s'ho podien passar bé.
7: Bueno,
8: i aleshores, vull dir, fixa't, que s'extirpi només aquest òrgan, podien extirpar-li el nas, una orella, però no.
7: Bueno, jo proposaria extirpar altres coses, saps? Però, doctora, com sempre, és un pou de ciència. Vostè és tan grat tenir-la. A mi, després de llegir el llibre, pensava, ostres, tu, de veritat, quin temor, no? Però la sento i veig que només hi ha llum. Vull dir, la menopausa no és la foscor que ens han explicat.
8: No.
7: Envellir...
8: Això crec molt clar. I envellir, tenim la sort de tenir la vida, que és la nostra riquesa. Imagina't les que s'han tingut que morir de càncer als 50, i que no hi són ja. Bueno, doncs aquestes 40 anys menys han pogut viure. Tots els anys que puguem viure, a més, això sí, que recomano, cada dia passar-s'ho bé. Llavors, caminar, riure i 5 gustos sensuals. O sigui, sempre hem de tenir a mà una olor que ens agradi, una cosa de no sé, un plaer en el gust, en l'olfacte, en el tacte cada dia, perquè bé ens dutxem i bé ens rentem, doncs ben ens tenim que passar la tovallola per tot el cos, perquè això estimula l'escorça cerebral. Cada òrga dels sentits està relacionat amb una zona del cervell i fer-lo servir és bo. Els ulls no s'estimulen cosint molt, sinó passejant-se en llocs que vegis a distància i vegis l'horitzó. I la música t'estimula els temporals. Per tant, cada dia 5 gustos, com a mínim. 5 multiplicat per 4, 5 i per 4...
9: Una bona caminada.
8: També.
9: Si pots aprofitar i tenir un orgasme, millor que millor. I menja bé.
8: I això... Menjar bé i també ballar, Ballar, ballar molt bé perquè estimula les endorfines, com menjar bé. És una zona del cervell, la més interna, que quan tu fas una cosa que tot el cos fa, això t'estimula. I llavors, com que no ens ho havien explicat bé, no ens havien dit mai res, vam decidir, i l'Institut de les Dones d'Espanya ho va entendre i ens va ajudar a fer aquest treball de 2 anys, que jo crec que durarà molts anys, perquè és molt en positiu, explicar tot el que ens pot anar bé quan ens fem grans. I també s'està veient la meditació com un orga, com una feina, com un recurs molt interessant, i ho expliquem també en aquests documents, com pots estimular la relació de l'amígdala amb l'escorça cerebral. L'amígdala és la que ens tenim, és una zona del cervell que és on es concentra la por.

0: Tots els recursos els podem fer servir, tot el que puguem. I després, clar que sí, caminar, exercici físic, nadar...
1: Els amics.
0: Cada un el que pugui.
1: Clar que sí. Doctora, jo m'estaria amb vostè parlant, ja em quedo aquí i en parlem, però moltíssimes gràcies, de veritat, és un plaer sentir-la, és un plaer escoltar que hi ha algú darrere que està atiant focs perquè cremi tota la passivitat davant de la medicina aplicada a les dones, i dir-li que moltíssimes gràcies de debò per venir a aquest Fogots.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-me, i no té per què ser l'última vegada. Pot ser el començament
1: d'una gran
0: amistat.
1: Gràcies.
0: Que farem com Casablanca.
1: Sempre. Gràcies, doctora.
0: Molt bé.
1: Doncs per estrenar-nos, avui hem passat de les dones invisibles, de la invisibilitat a la medicina, i passarem a la invisibilitat en la història, perquè també ens han silenciat en la història. I per això avui tenim i tindrem més sovint a la Sandra Ferrer. Bona tarda, Sandra, que ens presenta Mujeres Silenciades de la Història.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. Parlarem de dones que han passat, la història ha passat de puntetes. En molts casos no n'hi ha passat, ni ha arribat a passar. Una cosa impressionant. I avui direm una cosa tan estranya i una combinació que és un còctel. L'home de Vitruvi, la cervesa i l'orgasme? Explica'ns
2: sí.
1: Això. Què és això?
2: És un còctel.
1: És Hildegarda.
2: És Hildegarda.
1: De Bingen, una senyora que ja veureu, fantàstica, va viure a l'edat mitjana i va fer un munt de coses. Hi ha una llista a Spotify que és de Hildegarda de Bingen. Jo no vull dir-ho malament. Hildegarda de Bingen o Bingen.
2: Bingen.
1: Bingen.
2: És alemany, amb la qual hauríem de dir Hildegard von Bingen. No tinc jo l'alemany molt jo, fi, però bueno.
1: Jo no el tinc. Crec que el meu alemany s'ha mort.
2: El meu també. No va néixer mai.
1: Explica'ns, qui era Hildegarda von Bingen?
2: Doncs mira, Hildegarda de Bingen, anem a dir-li així.
1: Vinga.
2: Era una dona que al segle XI va viure més de 80 anys. Carai. Això ja era una cosa molt excepcional. Va ser una dona que jo sempre reivindico que si hagués sigut un home, tothom la coneixeria, estaria tots els llibres de text.
1: Segurament, malauradament.
2: Segurament. Va ser una abadesa, el primer, va ser religiosa no per pròpia voluntat, va ser religiosa perquè era la desena filla d'una família noble alemana i com a tal va ser donada com a delme
1: aquest impost
2: que es donava, doncs ella va ser una donació a un monestir quan tenia uns 8 o 9 anyets. Va ser una nena que va tenir sempre una salut molt fràgil i així i tot, com deia, va viure 80 anys. Doncs aquesta nena va créixer, es va educar en aquest monestir, va estudiar, va acabar sent abadesa i a partir d'aquí va ser predicadora a l'edat mitjana quan els homes deien les dones... en silenci, va ser assessora de Frederic Barbarroja, del gran emperador,
1: hombre,
2: de dos o tres papes que van passar al llarg de la seva llarga vida, va ser científica, va ser lingüista,
1: musicòloga,
2: va ser mística,
1: no?
2: Va ser musicòloga, va ser dramaturga, bueno, com veieu, va il·luminar els manuscrits que ella va escriure, com dic, manuscrits místics, la gran mística ara que tenim a la Rosalia que ens està aixecant l'ànim i
1: el
2: descobrint
1: misticisme,
2: aquest misticisme medieval, doncs ella va tenir unes visions meravelloses i una d'elles és un d'aquests tres elements que has anomenat abans, que era l'home de Vitruvi, aquesta gran obra de Leonardo da Vinci, que uns segles abans que Leonardo da Vinci fes la seva preciosa obra de l'home de Vitruvi, ella, la Hildegarda, en una de les seves moltes obres, en una d'aquestes obres místiques, va tenir una visió de Déu i la va definir, la va descriure, com podríem veure a l'home de Vitruvi, i no només la va descriure, sinó que també la va dibuixar, la va il·luminar en un dels seus manuscrits. Actualment aquesta preciosa obra, junt amb altres dels seus manuscrits, es troba custodiada a la Biblioteca Nacional de Lucca i estan allà guardadets perquè no...
1: Recordem que l'home de Vitruvi era aquell senyor que veiem així amb els braços oberts.

0: perdó, el que he tocat
1: Exacte.
0: el... i que l'encerclava era, diguéssim, les mesures de l'home, eh? Veníem de la medicina abans, us en recordeu que l'home era el centre, doncs l'home també era l'epicentre del món, malauradament o benauradament, no ho sé, ja ho parlarem, això si era... Però el que sí que és curiós és que la Hildegarda, a més, va fer un idioma.
1: Va fer un idioma.
0: Parles amb el teu llibre de que ella va fer tot un llenguatge que dius... Tela.
1: Una llengua ignota, li deia ella, que a més aquesta llengua ella la feia servir en a les seves obres. Aquí, a mi m'encanta, ja ho anireu veient, que m'encanta donar-los veu a aquestes dones del passat silenciades, doncs nosaltres li donarem veu. Aquesta dona, en una de les seves obres, una obra que es deia Història Natural, fa una recopilació de els diferents atributs i diferents coses que es poden fer amb les herbes naturals, la història natural, com bé diu, i ens deia què podien fer amb l'aloe vera, què podien fer amb el julivert, què podien fer amb diferents elements de la natura, que de fet, avui dia, ja en el segle XX, va començar a sorgir una corrent de medicina alternativa que feia servir, que encara fa servir, algunes de les receptes de la
0: De la
1: Hildegarda, no?
0: Hildegarda.
1: Hi ha una molt curiosa que parla de la utilitat de l'or.
0: Ah, sí, que ara es posa a tot arreu, te vas a comer un bistec
1: Exacte.
0: i tens or allà enmig que dius, cal? No.
1: Correcte. Igual que parlem del Tolkien i del Senyor dels Anells, que va imaginar
0: Sí,
1: una
0: tot
1: llengua
0: un llenguatge,
1: èlfica, doncs
0: sí.
1: la Hildegarda, a l'edat mitjana, ja va imaginar una llengua per definir certs atributs mèdics, científics, que ella doncs, no hi trobava un
0: Nom.
1: vocabulari i el va, bueno, doncs el va inventar.
0: I la cervesa, perdona, perquè jo m'he vingut pujar, saps,
1: La
0: el...
1: cervesa.
0: Què té a veure amb la
1: Què
0: Hildegarda?
1: té a veure amb la Hildegarda? Doncs tots sabem, bueno, els que són, a mi no m'agrada la cervesa, però bueno, els que són amants de la cervesa saben que té un element bàsic, que és el llúpol.
0: Sí.
1: Aquesta rama, aquesta planta tan llarga que creix sobretot a Alemanya i altres llocs d'Europa. El llúpol és un element, és un ingredient que fa que la cervesa sigui una miqueta amargant. Direm,
0: Sí.
1: i per què ha de ser amargant? Jo, és una de les raons per les quals a mi no m'agrada la cervesa.
0: A tu hi ha
1: Hi ha
0: moltes
1: molta
0: dones.
1: gent. Doncs resulta que és que la cervesa, molt abans de que la Hildegarda parlés del lúpul, era una de les begudes més populars a Europa
0: Sí.
1: i també en els monestirs, que es feia servir inclús com a
0: Sí, com a beguda de
1: medicinal,
0: medicinal, sí, com
1: perquè
0: el vi.
1: l'aigua a vegades
0: Era dureta,
1: era
0: sí.
1: més perillosa.
0: Sí.
1: Aleshores, la cervesa en un inici tenia una barreja d'herbes aromàtiques que es deia gruit, se li coneixia així, avui estem aprenent paraules molt rares. Doncs aquest gruit li donava certa dolçor. Què passa? Que era una beguda tan dolceta i tan bona que si la bevies fresqueta no tenies límit. Això feia que...
0: Ah, que tothom agafava allò una...
1: Correcte.
0: Vale.
1: En cert moment, a l'edat mitjana, es comença a introduir el llúpol. I la Hildegarda de Bingen és la primera persona que es conegui que va deixar per escrit les qualitats i la naturalesa d'aquest element i per què era necessari introduir-ho dintre de la cervesa. I anem a donar-li veu a la Hildegarda.
0: Vinga.
1: Ens diu, la planta del llúpol és càlida i seca, té una humitat moderada i no és molt útil per beneficiar l'home, perquè fa créixer la melancolia en l'home i entristeix l'ànima i pesa els seus òrgans interns. Però no obstant això, per la seva pròpia amargura, evita algunes putrefaccions de les begudes a les quals es pot agregar perquè durin molt més.
0: Ah, mira, era com una mena de conservant, el lúpul.
1: Correcte. Lúpul el que feia era tenia dues funcions. Per una banda, frenar el consum de la cervesa perquè no era tan dolça com quan li posaven només el gruit,
0: Pues no ho ha aconseguit gaire,
1: però
0: també t'ho
1: no ho han
0: dic, eh?
1: aconseguit, però bueno, ho van intentar. I l'altra era que tenia uns principis que feia que no es...
0: Conservació, no?
1: Correcte,
0: Com...
1: conservants.
0: Vale.
1: Bueno, doncs la Hildegarda ens està parlant ja en el segle XI de tots aquests elements que, bueno, no tenim temps, però bueno, els seus llibres són uns totxos preciosos que
0: I
1: ens parlen...
0: l'orgasme?
1: Bueno,
0: És que
1: doncs
0: jo vull arribar, és que hi ha poc temps i vull
1: acabem amb
0: arribar.
1: l'orgasme
0: Per
1: que
0: favor,
1: lliguem
0: sempre, papi.
1: amb l'entrevista que has tingut abans, que m'ha encantat. Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, en els seus llibres científics, parla tant de l'home com de la dona. i investiga i descriu els processos naturals del cos de la dona. La lactància, el plaer, que ella li diu plaer, l'orgasme...
0: Era monja, abadesa.
1: Era abadesa, sí, sí. I ella deia que el plaer de la dona és comparable al sol que amb la seva calor empapa la terra amb dolçor, suavitat i constància. De sort que neixen fruits, perquè si el sol crema la terra constantment, perjudicaria els fruits més que beneficiar-los. Així també el plaer de la dona té una calor agradable i suau, però continua, i així concep i dona a llum a la seva prole. Si romangués sempre en un feridor de plaer, no seria apta per concebre i parir. Quan sorgeix el plaer en la dona, és més lleuger que en l'home, perquè el foc no crema tan fort com en el de l'home.
0: Mira la Hildegarda, que dius, era la mare abadesa. Com sabia ella que el foc cremava, I que callestes que eren. Però mai vaig discutir el poder de l'Església, la Hildegarda. Això m'ha quedat molt clar amb el teu llibre.
1: No la va discutir, però sí que en un moment explico certa...
0: Tibantú?
1: Trifulca que va tenir amb una anècdota que era enterrar un noble a les terres de la seva abadia. Però sí que és curiós que, tot i que el segle XIII va començar el seu procés de beatificació, no va ser fins als finals del segle XX, ja Joan Pau II, que va començar a donar-li, a reivindicar la seva figura, ja se la va anomenar doctora de l'Església i Benet XVI ja la va santificar i ja la va elevar als altars.
0: Mira-la, ella, que la van elevar als altars. Està molt bé. Jo trobo que parlar de dones silenciades de la història ho hem de fer més sovint, Sandra. Jo espero que vinguis sovint aquest Fogots. T'espero d'aquí 2 setmanes.
1: Aquí estarem.
0: Amb més dones i amb més invisibilitat visible. Gràcies.
1: A vosaltres.
0: I fins aquí el primer capítol d'aquest podcast que esperem que fins ara i des d'ara sigui el teu podcast de referència per escoltar el que ens passa a les dones de més de 50, però també a les més joves. Perquè no pensem desaparèixer, ans al contrari, que deien. Pensem seguir i seguir de la millor manera. Ja hem sentit a la doctora Carme Valls, hem de sortir, hem d'alegrar-nos de ser vives, perquè ens queda molt de temps i és un temps preciós i meravellós que hem d'aprofitar. Fogots, si us ha agradat, recomaneu-lo, germanes, cosines, filles, metges, perquè Fogots és l'únic tractament contra la desinformació que no té efectes secundaris. I com deia Eleanor Roosevelt, aprens més de la vida quan escoltes que quan parles. Fins la propera.
2: Ràdio Montornès. Mites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
3: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de 2 afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
2: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
3: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem 2 excepcions. Una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
2: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
3: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
2: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguen les causes de la mort d'un temporer de 64 anys ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova. Tot plegat l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca a Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'Hospital Lleidatà. Els Mossos van rebre l'avís cap a la una del migdia i, segons han explicat, l'home hauria patit, sembla, un cop de calor. La víctima vivia a Lleida i treballava en una empresa d'aquest municipi del Segrià. La UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi risc greu de calor extrema, un tema que ha passat aquests darrers dies. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presidit l'acte inaugural de la nova estació de tractament d'aigua potable Estrella, ubicada a Sant Feliu de Llobregat. La nova ubicació és una infraestructura estratègica d'aigües de Barcelona destinada a modernitzar el tractament de les aigües subterrànies de l'aqüífer del delta del Llobregat. Escoltem Salvador Illa.
7: Estem aquí inaugurant una instal·lació. Ens ha de permetre millorar el que la consellera anomena autonomia hídrica, no? Que vol dir tenir aigua sense dependre de si plou o no plou, no? I esperem fins que assumim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou. Venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70% abans de l'any 2030.
6: I el Col·legi de Psicologia de Catalunya ha anunciat que recopila informació per determinar si la dona que tracta Jonathan Dick, l'hereu de l'imperi Mango, investigat per la mort del seu pare, pot haver incorregut en pràctiques d'intrusisme i mala praxi. L'entitat ho ha dit després de corroborar que la dona no està col·legiada ni en aquest ni en cap altre col·legi d'Espanya. Alhora afirma que, atès que no ha tingut cap contacte amb ella, no disposa d'informació sobre els estudis que ha realitzat. I la Comissió Europea ha conclòs de manera preliminar que Meta incompleix la llei de serveis digitals de la Unió Europea pel disseny addictiu d'Instagram i de Facebook. Les conclusions publicades avui corresponen a un procediment iniciat el 2024 que indica que no es van avaluar adequadament els riscos que comporten per la salut física. Darrer punt, el geògraf polític Jordi Borja ha mort aquest divendres als 85 anys. El president de la Generalitat ha lamentat a través de X la seva mort i ha destacat la seva figura.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. El cinema ha estat, des de fa més d'un segle, un aparador privilegiat per mostrar l'art de la dansa. Des dels primers musicals de Hollywood fins a les produccions contemporànies, les escenes de ball han captivat el públic per la seva energia, emoció i espectacularitat. La dansa, combinada amb la música i la narració visual, crea moments que transcendeixen la pantalla i esdevenen icones culturals. Una de les més recordades és l'escena de Cantant sota la pluja, tot un símbol d'alegria i llibertat. Però tampoc podem oblidar-nos del carisma de Grease, on cada número de ball esdevenia una celebració juvenil plena d'energia, o Pulp Fiction, sorprenent-nos amb un ball improvisat de Travolta i Uma Thurman. Més properes, Moulin Rouge o La La Land han recuperat l'esperit clàssic de la dansa. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ja hi som tots? Doncs vinga, som-hi!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Cadascuna de les seqüències de ball que hem esmentat a la introducció del programa tenen en comú la capacitat de transmetre emocions universals sense necessitat de paraules. El ball, en el cinema, és una forma d'explicar històries, d'unir personatges i reflectir l'esperit d'una època. El cinema ha immortalitzat passos, gestos i coreografies que encara avui inspiren ballarins i espectadors d'arreu del món, com per exemple a Grease, producció estrenada l'any 1978. Dirigida per Randall Kleiser, està protagonitzada per John Travolta i Olivia Newton-John. El rodatge va comptar amb nombrosos joves actors que després es farien coneguts arran de la seva participació a la pel·lícula. La banda sonora va vendre milions de còpies i encara avui en dia és molt escoltada. Grease va rebre una nominació a l'Oscar per la cançó Hopelessly Devoted to You i va guanyar diversos premis del públic i reconeixements arreu del món. La coreografia de Chris Lydon va esdevenir un símbol dels anys 70 i un dels moments més memorables és el ball de Summer Nights, ple d'energia i coreografies juvenils. Però, sens dubte, l'escena més recordada és la que es produeix quan els actors interpreten You're the One That I Want.

Comença l'espectacle, producció de l'any 1979, és una cinta semi-autobiogràfica que ens presenta la vida frenètica d'un coreògraf obsessionat amb la feina i l'autodestrucció. El protagonista, interpretat per Roy Scheider, dona vida a Joy Gideon, alter ego de Bob Fosse, que la va dirigir. Des dels inicis de la pel·lícula, la seqüència del càsting amb centenars de ballarins ja ens mostra l'exigència i la duresa del món escènic. Les coreografies, amb l'estil inconfusible de Fosse, combinen sensualitat, precisió i dramatisme. Una de les escenes més celebrades és Take Off With Us, que barreja erotisme i crítica al show business. El muntatge inclou moments de dansa que reflecteixen tant l'esplendor com el costat més fosc del teatre musical, alternant realitat i fantasia, especialment en els números on el protagonista s'imagina el seu propi funeral. El ball final, amb Bye Bye Life, és una escena impactant i plena de simbolisme. La pel·lícula va rebre la Palma d'Or al Festival de Cannes de 1980, ex aequo en Kaye Mouchá, d'Akira Kurosawa. També va obtenir 9 nominacions als Premis Òscar, enduent-se 4 estatuetes, a millor direcció artística, vestuari, muntatge i banda sonora adaptada. Comença l'espectacle està considerada una obra mestra del cinema musical i un retrat cru de la indústria de l'entreteniment.

John Belushi i Dan Aykroyd són els protagonistes dels Blues Brothers, comèdia musical dirigida per John Landis l'any 1980. La trama gira al voltant dels germans Jake i Elwood Blues, que volen salvar l'orfenat on es van criar, reunint la seva antiga banda. El film destaca per les seves espectaculars escenes musicals i de ball, plenes d'energia i humor. Una de les més icòniques és la del sermó de James Brown a l'església, amb un cor gospel ballant frenèticament. Ray Charles ofereix un moment inoblidable a la botiga de música on la gent balla espontàniament al carrer. Aretha Franklin brilla amb Thing, envoltada d'una coreografia que barreja soul i comèdia. Els Blues Brothers és un film conegut per la seva participació de llegendes del blues, el soul i el rhythm and blues com Cat Calloway o John Lee Hooker. La banda sonora del film es va convertir en un èxit rotund amb vendes milionàries a tot el món. Amb el temps, la producció ha esdevingut un autèntic clàssic de culte dins del gènere musical. Els Blues Brothers és una de les millors fusions entre cinema, música i dansa.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Reservoir Dogs és la primera pel·lícula dirigida per Quentin Tarantino, un thriller que va marcar un abans i un després en el cinema independent. La trama gira entorn d'un grup de lladres que planegen un robatori a una joieria, però l'operació fracassa i sorgeixen sospites de traïció. Reservoir Dogs és conegut pel seu estil visual, uns diàlegs intensos i l'ús de la música. La seqüència més recordada de ball és aquella en què Mr. Blonde, el que dona vida a Michael Madsen, balla de manera inquietant mentre tortura un policia segrestat. El ritme de Stuck in the Middle with You, de la formació escocesa de folk rock Steeler's Wheel. Aquest contrast entre música alegre i violència brutal es va convertir en una de les imatges més icòniques de la dècada. Com a anècdota, Madsen va confessar que sentia incòmode rodant l'escena i va improvisar part dels seus moviments de ball. La pel·lícula es va projectar per primera vegada al Festival de Sundance, on va generar un gran impacte. També es va exhibir al Festival de Cannes, consolidant Tarantino com una nova veu del cinema. La banda sonora, plena de temes dels anys 70, és un element a tenir en compte.

Martin Brest, l'any 1992, va dirigir Essència de mujer, un drama protagonitzat per Al Pacino i Chris O'Donnell. En ell, Pacino interpreta el tinent coronel Frank Slade, un militar jubilat, sec i amargat, amb una forta personalitat. Charlie Sims, per la seva banda, interpretat per O'Donnell, és un estudiant que accepta cuidar-lo durant un cap de setmana per guanyar-se uns diners extra. Al llarg de la història, la relació entre tots dos personatges es transforma i esdevé un viatge d'aprenentatge mutu. Una de les escenes més emblemàtiques del film es produeix en un restaurant de luxe quan Frank convida una dona desconeguda a ballar. La música que sona és el famós tango Por una cabeza de Carlos Gardel. Aquest moment és màgic perquè mostra la vitalitat i el carisma de Frank malgrat la seva ceguesa, mentre Charlie observa amb sorpresa com el coronel es mou amb seguretat i sedueix l'audiència. Pacino va rebre entrenament per ballar sense veure-hi, aportant realisme a l'escena. L'actor també va passar temps amb persones cegues per captar-ne maneres i actituds. La interpretació d'Al Pacino va ser molt aclamada per la crítica i el va dur a guanyar l'Oscar a millor actor, el primer i únic de la seva carrera.

Si ens referim a pel·lícules influents del cinema modern, no ens hem d'oblidar de Pulp Fiction. El film, dirigit per Quentin Tarantino, presenta diverses històries criminals entrellaçades amb un estil narratiu no lineal. John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis i Harvey Keitel són alguns dels protagonistes d'aquesta història amb una banda sonora plena de temes de rock, soul i música surfera. Una de les escenes més icòniques té lloc al restaurant temàtic Jack Rabbit Slim's, ambientat en els anys 50. Durant un concurs de twist, la cançó que sona és You Never Can Tell, de Chuck Berry. És en aquest moment quan Vincent Vega, personatge interpretat per John Travolta, i Mia Wallace, Uma Thurman, ballen una coreografia senzilla però magnètica, plena de gestos expressius i moviments còmics. La seqüència és un homenatge al cinema clàssic i també a la pròpia carrera de Travolta, ja convertit en tota una icona del ball. El propi director ha comentat en alguna ocasió que la coreografia no estava massa pautada, deixant espai a la improvisació dels actors. Pulp Fiction va guanyar la Palma d'Or al Festival de Cannes de 1994 i 7 nominacions als Premis de l'Acadèmia, enduent-se l'estatueta a millor guió original.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades.
1: Entre les obres més icòniques del cinema britànic de finals del segle XX trobem Billy Elliot, dirigida per Stephen Daldry. La trama del film es situa al nord d'Anglaterra, durant les vagues mineres dels anys 80. Narra el descobriment de la passió pel ballet d'un nen d'11 anys. Billy, interpretat per Jamie Bell, viu en un entorn obrer i masculinitzat, on les expectatives familiars són molt diferents del seu somni artístic. Durant el film hi ha diverses seqüències memorables de ball, però sens dubte una de les més recordades és quan Billy, ple de ràbia i impotència, es desfoga ballant pels carrers i carrerons del barri on viu en una barreja de frustració i llibertat. Un moment especialment destacat és quan sona la cançó Town Called Malice, de The Jam. Aquesta peça musical acompanya l'escena en què Billy surt corrent del gimnàs de boxa perseguit pel seu pare i es llança a ballar pels carrers. La coreografia de Billy Elliot és enèrgica, improvisada i plena de vitalitat i serveix com a símbol del conflicte entre la repressió familiar i l'impuls artístic interior del protagonista. La pel·lícula va obtenir diversos reconeixements, incloent 3 nominacions als Oscar i guanyant 3 BAFTA, entre ells el de millor actor per Jamie Bell.

Slumdog Millionaire, dirigida per Danny Boyle i codirigida a la Índia per Lovelin Tandon, és una pel·lícula que combina drama social, thriller i conte romàntic. La història segueix Jamal Malik, un jove dels suburbis de Bombay que participa al concurs televisiu Who Wants to be a Millionaire? A través de les preguntes es van revelant episodis de la seva vida marcada per la pobresa, la violència i també l'esperança. El film inclou moments musicals i de ball que homenatgen al cinema de Bollywood. Tot i no ser un musical tradicional, hi ha escenes que mostren la força de la música com a element narratiu. Per exemple, la persecució inicial dels nens pel mercat de Bombay té un ritme frenètic que recorda les coreografies de les produccions índies. També trobem moments més íntims com les danses populars que s'intueixen en els records de la seva infantesa. La seqüència més famosa, però, és la del ball final a l'estació de tren, on sona el tema musical Yeho, You Are My Destiny, que escoltarem a continuació. Aquesta escena té lloc just després de la trobada de Jamal i Latika, un cop el concurs ja ha finalitzat i l'amor ha triomfat, una coreografia alegre i vibrant que barreja passos de Bollywood amb l'estètica occidental. La pel·lícula va ser un fenomen mundial guanyant 8 premis Oscar, incloent el de millor pel·lícula i director, i també 7 premis britànics i 4 globus d'or.

Sota la direcció de Martin Scorsese i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, El Lobo de Wall Street és una mirada satírica sobre l'ambició, l'excés i la corrupció al món financer. Basada en les memòries de Jordan Belfort, mostra l'ascens meteòric d'un jove corredor de borsa fins a convertir-se en un magnat, així com la seva inevitable caiguda. Entre les seqüències més recordades hi ha les festes dins de l'oficina d'Stradon Oakmont, on empleats i animadores ballen de forma descontrolada. El ball provocador de Naomi, a la que dona vida Margot Robbie, que captiva Jordan en una festa, i l'ambient gairebé tribal del sopar amb Mark Hanna, Matthew McConaughey, que improvisa cops de pit i sons guturals convertits en un ritual. Aquest darrer moment, de fet, no estava al guió. L'actor l'utilitzava com a exercici de concentració i Scorsese el va mantenir a la pel·lícula. La banda sonora del Lobo de Wall Street juga un paper fonamental combinant rock clàssic, jazz i hip-hop. La cançó Mrs. Robinson, interpretada pels Lemonheads, s'utilitza en una escena del muntatge on es mostren els luxes i excessos de Jordan Belfort. Aquesta seqüència és un resum visual de l'extravagància i la disbauxa del protagonista i la música aporta un to irònic.

0: Jordi Terrades, La llanterna màgica. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: A La La Land, producció de l'any 2015, dirigida per Damien Chazelle, les seqüències de ball són els moments clau que marquen l'evolució de la relació entre els protagonistes. La primera gran escena musical és l'espectacular obertura Another Day of Sun, rodada en un embús d'una autopista amb desenes de ballarins en moviment. També destaca Someone in the Crowd, on Mie i les seves companyes de pis ballen a casa i després en una festa representant la joventut i l'esperança. Però una de les escenes més rellevants la trobem quan sona la cançó A Lovely Night. Aquesta seqüència té lloc després d'una festa quan Mia, una aspirant actriu, i Sebastian, un pianista de jazz apassionat, que lluiten per aconseguir els seus somnis a Los Angeles, caminen junts per un carrer al capvespre. Encara que al principi discuteixen i es burlen l'un de l'altre, acaben ballant plegats en una coreografia plena de gràcia i humor i amb un aire de comèdia romàntica clàssica. Aquest moment simbolitza la química creixent entre els dos personatges. La coreografia d'aquesta escena va ser assajada durant setmanes i va ser filmada en gairebé una sola presa.

I ja per finalitzar, no podíem acabar aquest programa sense mencionar Joker, un dels films més impactants dels darrers anys, dirigit per Todd Phillips i protagonitzat per Joaquin Phoenix. Ambientada en una Gotham dels anys 80, explica la història d'Arthur Fleck, un home marginat que treballa com a pallasso i que somia ser còmic. Un dels elements més comentats de la cinta són les seqüències de ball que s'utilitza com un element més per simbolitzar la transformació interior del protagonista. L'escena que tothom recorda és la baixada de les escales del Bronx, on el personatge, ja transformat en Joker, es mostra amb una energia desbordant i grotesca. Per il·lustrar les imatges, el tema Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter. La cançó, amb el seu ritme vibrant i els crits de Hey, acompanya el ball triomfal i pervers del Joker, convertint-se en un símbol de la seva metamorfosi definitiva. Joker va rebre elogis unànimes per la interpretació de Phoenix, que va aconseguir endur-se l'Oscar a millor actor. També va obtenir el Lleó d'Or al Festival de Venècia i l'Oscar a millor banda sonora original per Hildur Gunnadóttir. No tenim temps per més. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Gràcies per la vostra atenció. Com sempre us diem, sense vosaltres no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
2: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.
3: Ruta 66, música d'arrel americana.
4: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
1: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Ruta 66.
7: Aquí comença una edició especial de la Ruta 66. Avui, segona part del viatge al passat de l'any 2006. Escoltarem i repassarem àlbums de música country que van triomfar ara fa 20 anys. I a l'última part, uns quants hits d'ara fa 10, del 2016. Però abans de començar, rep una salutació cordial de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Ara sí, vinga, comencem!

Free and Easy, Don't the Road I Go, número 1 als Estats Units l'any 2006, un single extret del tercer àlbum d'estudi de Dirk Bentley, artista d'Arizona amb arrels al bluegrass. Aquest disc ha venut 500.000 de còpies. A dins trobem 4 senzills extrets per les ràdios, un d'ells dona títol a tot el treball, Long Trip Alone.

Everybody Knows, una de les cançons més importants a la discografia de les Dixie Chicks, inclosa en el setè àlbum d'estudi d'aquestes tres noies. Taking the Long Way va guanyar el premi al millor àlbum de country i la que punxarem a continuació a la millor cançó, Not Ready to Make Nice. Parlem de l'any 2006.

Raise the Barnel. L'australià Keith Urban va convidar el texà Ronnie Dunn a interpretar duet aquesta cançó inclosa en l'àlbum Love, Pain and the World Crazy Thing, el cinquè a la seva discografia. D'això fa 20 anys. El disc va arribar a les llistes d'Europa, on va fer una gira de presentació. I a dins trobem aquest Stupid Boy.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.
2: Ruta 66.

What Do You Think About That? És un dels 10 tracks inclosos en el disc del 2006 del duet que formaven Eddie Montgomery i el tristament desaparegut Troy Gentry. Pràcticament country tradicional amb tocs de rock. L'àlbum va ser disc d'or i 3 cançons van entrar al top 10 de les llistes. Una d'elles és la que dona nom al disc, Some People Change.

Weather of Ground. Des de l'any 2006, el disc més exitós de la Randy Rogers Band, el millor grup que defineix la Red Deer Music. Cançons que vaig estrenar ara fa 20 anys en el meu programa de ràdio anomenat Nashville. I ara la peça més important d'aquest àlbum, Kiss Me in the Dark.

Hey Elvis, hem donat un salt en el temps del 2006 al 2016 amb una cançó del conegut Billy Ray Cyrus, una composició de Bryan Adams i amb la col·laboració a les veus del veterà Glenn Hughes, exvocalista dels Deep Purple i Black Sabbath. Aquell mateix 2016, el texà Mark Chestnut, un dels grans del country tradicional del seu estat, editava aquest tros de cançó, Ahora Miss Me By Now.

Fins aquí la ruta 66 d'aquesta setmana, dedicat a rescatar hits country d'ara fa 20 i 10 anys. Ens acomiadem amb el meu ídol Run It Down. Una de les més destacades composicions d'ell del 2016 tancarà el programa d'avui amb I Put That There, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de la meva part. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès. Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
1: L'estopa prop del foc s'encén. L'estopa és la part basta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer: amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
1: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana: pany i clau i barra travessera a la porta. O també, cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
1: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
0: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 33, un tercio.
3: ¿Es un programa musical?
2: No.
3: ¿Es un programa de libros?
2: Pues no.
3: ¿Es un programa de cine, de series?
2: Pues tampoco.
3: ¿Entonces qué es?
2: Pues un programa de radio, un programa como los de antes.
3: ¿Y bien?
2: Pues escúchalo, 33 un tercio, todos los lunes y jueves en Radio Montornès.
4: Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès. Radio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
7: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Vinga, va, que hem passat ja els dies pitjors d'aquesta segona onada de calor de l'estiu. I en parlarem de la tercera la setmana vinent. Anem a centrar-nos en les coses bones. I és que avui és divendres. Se'ns sembla que ve una petita, petita i lleugera treva de la calor. I tornem a estar aquí amb vosaltres. Jo crec que són tres bones notícies que hem de tenir en compte avui per passar la tarda més bé, i potser hi ha qui està ara mateix anant de vacances, que això ja és lo más de lo más. Pels que no, doncs nosaltres tampoc, no passa res. Anem a estar tots plegats i plegats, almenys fins les 6 al muntar la tarda, i ja després, si voleu, a través de la ràdio i la carta, podeu continuar escoltant més accions, més programes de la Intersecció, de tota aquesta temporada i d'altres també, per si voleu anar tirant enrere l'hemeroteca. Sigui com sigui, el directe, com totes les tardes, és fins les 6, al 91.2 de l'FM i també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil i també al canal de la tele de Ràdio Montornès. Com sempre també, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
8: Molt bona tarda, Mireia.
7: Què tal? Com es planteja el cap de setmana?
8: Doncs no ho sé, li deia el José Luis abans que amb moltes coses allà a la vista, però no sé si tinc ganes de fer tantes coses.
7: Ah, te n'ho dic cap concreta. Sí, però
8: sí.
7: No saps. Potser
8: bueno,
7: faràs una bomba de fum.
8: No, no, el que passa és que potser farem una mica d'esport, si podem ens apropem una mica a platja, però també ve de gust descansar una miqueta.
7: Sí.
8: No ho sé, ja veu.
7: Fluirem,
8: exacte,
7: bé,
8: aquesta paraula
7: bé.
8: Que està tan de moda avui sí. Dia, no? Fluir com a l'aigua, encara que, bueno, serà l'aigua que m'estic bevent tots els dies amb la calor que fa.
7: Perquè... Normal, molt bé, és un consell que tothom ha de seguir. Bé, el nostre company José Luis Cano, que tenim a redacció, després estarà amb nosaltres, ja li preguntarem què tal el cap de setmana. Però bé, Sergi, jo veig que sortirà un cap de setmana guai, aquests són els millors.
8: Sí.
7: Jo tinc plans també que em venen molt de gust aquest cap de setmana, així com molt de tranquis, de jocs de taula, d'anar una mica al teatre,
8: una mica de família, no?
7: Sí, de família i d'amics. Així com un mix molt xulo, una mica de piscineta també, que per fi estrenarem la piscina d'uns amics, que hi ha més guai que a l'estiu tenir uns amics en piscina.
8: Sí, això mola.
7: Això està molt bé, així que toca estrenar-la. No sé si trepitjarem la platja aquest cap de setmana, però piscina crec que sí.
8: Bueno, estaràs fresqueta, que és el que importa, perquè segons diuen, a partir del diumenge un altre cop torna
7: a pujar.
8: Un altre cop, sí.
7: Que per cert, obre un debat, a veure vosaltres, li preguntarem a José Luis si me'n recordo. Sergi, tu ets més de platja o de piscina?
8: Molt més de platja.
7: Jo també. Pues hi ha moltíssima gent que és de piscina.
8: Sí, no, mai m'ha agradat. Però, bueno, també és cert que des de fa uns anys cap aquí està tot el tema de les piscines d'aigua salada, no? Que això està molt bé. Però jo sóc una persona delicada de pell, no? I les piscines tradicionals de clor i tot això és que no m'han agradat mai, la veritat.
7: No, a mi tampoc. M'agraden més les coses més naturals.
8: Exacte. Com a força major, si no tinc una altra cosa més de refrescar, doncs m'hi fico, no? Però jo prefereixo molt més la platja, la sal...
7: Hi ha molta gent que la sorra li molesta... la gent passant pel costat, que això a la piscina també n'hi ha, però bueno,
8: exacte.
7: Que si les plantetes, els peixos, Bueno, sí. No sé.
8: Bueno, una altra vida, si tinguéssim així un altre, no sé, un altre poder econòmic, tindríem una privada a casa nostra i seria d'aigua salada, no?
7: Home.
8: Però bueno, això ja seria massa, no?
7: Ja podem, estem demanant molt.
8: Sí.
7: Bueno, per somiar, que no passa res, podem somiar. Bueno, a veure vosaltres què en penseu, també, si som com el Sergi i jo, que som team estiu i team platja, o preferiu més la piscina? Ja ens ho explicareu. Nosaltres avancem i ho fem escoltant dos acudits més de l'Escola Mugent de l'alumnat del quart que ens han enviat acudits que estem escoltant aquests dies. Avui escoltarem el Marc Valls i la Ivette Tobarra.
9: Ràdio Escola Mugent, el que més escolta la gent.
10: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
11: No us perdeu els d'avui, som-hi!
12: Hola, sóc la Ivette Tobarra i avui us diré el meu acudit. Doctor, doctor, a ningú em fa cas. Que passi el següent.
13: Jo sóc el Marc Valls i avui presentaré el meu acudit. Com el diu? Bigoti en italià, trampoline di moco.
14: Us han agradat?
15: Esperem que sí!
16: Moltes gràcies per seguir
17: a la gent mullent.
18: Adeu!
7: Adeu i gràcies a vosaltres. El dilluns continuarem escoltant més acudits de l'Escola Mugent. De moment ara anem a presentar els continguts de la tarda. Com bé sabeu, ahir dijous, el primer... Bueno, no és el primer dijous, a més, en aquest cas s'ha endarrerit una miqueta, però va haver sessió plenària, la sessió ordinària del mes de juliol, i avui farem un repàs dels quatre punts més destacats que van tirar endavant durant la tarda d'ahir. Va ser una sessió llarga, però amb punts que val la pena que avui repassem, i ja a partir de la setmana vinent podrem escoltar també alguns regidors i regidores debatint sobre els punts en qüestió. Després també parlarem d'un acte que es va fer ahir mentre nosaltres estàvem aquí fent la intersecció i va ser la inauguració de l'exposició del col·lectiu de fotògrafs i fotògrafes de Montornès. Hi van assistir més d'un centenar de persones durant la tarda d'ahir.
8: Moviment, per
7: sí,
8: la tarda.
7: Sí, es notava, sí. I és que aquest any hi ha hagut més artistes que s'han sumat a la proposta i més públic. Tot suma, tot es fa una miqueta més gran. I nosaltres vam poder baixar aquí a la sala d'exposicions, on podeu venir a veure-la encara fins al dia 25, i vam poder parlar amb alguns dels veïns i veïnes que tenen el seu treball exposat. Avui el podreu escoltar. També recordarem que diumenge tenim l'opció de passar una molt bona estona al Sorralet amb un bingo musical d'estiu. Has fet mai algun bingo musical, tu, Sergi?
8: No, però m'agradaria molt, perquè és que crec que se'm donaria bé.
7: Sí. Està molt xulo, nosaltres n'hem fet a casa, hem anat a algun lloc que fan així bingos i estan molt divertits. I si la gent s'anima i balla i de més, encara millor.
8: Sí.
7: Com serà el cas del bingo musical d'aquest diumenge? Perquè a més tindran un grup per animar, organitza la penya als Bartomeus i encara podeu comprar els vostres tiquets per poder accedir-hi. Avui recordarem com podem comprar aquests tiquets i en què consistirà l'activitat. També ens visitarà el nostre company el José Luis Cano amb desestrenes al cinema i a les plataformes digitals, que aquest cap de setmana arriba per fi l'adaptació de Baiana, que hi havia moltíssima gent esperant el live action d'aquesta pel·lícula.
8: Ah, sí? Ostres!
7: Sí, ha arribat.
8: Pot ser arriscat, eh? Bueno, ja ens dirà a veure què tal.
7: A veure com pinta el tràiler,
8: sí,
7: no?
8: Sí.
7: I acabarem fent una repassada per l'agenda del cap de setmana, tant de Montornès, que pinta intens, també, com de fora. Tenim festes majors i tenim activitats que tenen molt bona pinta per Catalunya, per si us voleu moure i fer una escapadeta, que també ve molt de gust. Bé, doncs això és el que us presentem. Us agrada, oi? Doncs vinga, quedeu-vos. Nosaltres comencem amb els titulars del dia. Comencem amb que s'ha obert la convocatòria per la transmissió d'una parada de fruita i verdura al mercat setmanal de Montornès Nord. Es tracta d'una parada que compta amb una longitud de 10 metres. L'import fixat per la transmissió de l'autorització és de 5.000 euros. La convocatòria està oberta tant a persones físiques com jurídiques. Entre les condicions que cal acreditar, hi ha disposar d'una pòlissa vigent amb una cobertura mínima de 300.000 euros i, en cas que l'activitat es desenvolupi en un vehicle, aportar la documentació acreditativa corresponent. Les persones interessades a optar aquesta llicència de venda no sedentària poden presentar les seves sol·licituds a través de la seu electrònica de l'Ajuntament des d'avui fins al 6 d'agost. L'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental ha anunciat que queden places disponibles per al grau mitjà de serveis en restauració que ofereix el centre. La formació, de caràcter oficial, prepara els alumnes en els àmbits de restauració, cocteleria, servei de vi de cafè, preparació de plats en directe davant del client, muntatge d'esdeveniments, auxiliar de serveis a mitjans de transport, botigues especialitzades en productes gastronòmics i serveis gastronòmics en cellers, entre altres. Després, ells i les estudiants poden continuar amb una especialització cap a graus superiors d'hoteleria i turisme. Per més informació, us podeu posar en contacte amb l'Institut Marta Mata o l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental. Aquest vespre, la Biblioteca Rosa Leveroni farà un homenatge a la poetessa catalana que li dona nom. Serà a les 7 de la tarda. Ho farà amb l'espectacle A les meves estimades bibliotecàries, una obra de Martí Perafarrer. La proposta combina poesia, música en directe i la lectura de cartes i diataris que revelen el seu ric món interior, la seva relació amb Cadaqués, l'enyorança de l'exili i la seva vocació per les biblioteques. El bibliotecari Jorge Martínez ha reconegut que espera amb ganes l'activitat.
15: El Martí Perafarrer, que és un actor, fa una interpretació teatral que es titula A les meves bibliotecàries i parlarà aquí a Montornès. De qui parlarà, si no? De la nostra bibliotecària que posa nom a la Biblioteca de Montornès. Parlarà de la vida i obra de la Rosa Leveroni, poetessa catalana, que ja sabeu, que va passar la seva vida entre llibres, a les biblioteques. Ell diu que va passar la vida entre la solitud de les biblioteques i el desamor, or solitari. Llavors tenim moltíssimes ganes de veure el que ens ha preparat el Martí Perafarrer per parlar de les nostres bibliotecàries estimades, en aquest cas, com dic, de Rosa Leveroni.
7: Per assistir, cal reservar plaça prèviament al web entrades.montornès.cat. I amb l'última cosa, amb la que us heu de quedar és que la Unió de Botiguers ha posat en marxa un nou sorteig amb motiu de les rebaixes al poble. Entre les compres fetes fins al 18 de juliol se sortejaran dues targetes de 30 euros cadascuna. Com més compres feu, més oportunitats tindreu de guanyar-les. La dinamitzadora de la Unió de Botiguers, Raquel Marco, ens ha animat a aprofitar el període de rebaixes.
19: Ja han arribat les rebaixes d'estiu a Montornès, ja les tenim actives, ja teniu aquells descomptes que tant espereu durant l'any. Animo tothom a fer comerç de proximitat, a gaudir d'aquestes avantatges que podeu a trobar en moda, en estètica, en perruqueria, en alimentació, també, per què no? I us animo a que doneu vida al poble, que aneu a passejar, que doneu suport al comerç de proximitat i que gaudiu, sobretot, i aprofiteu aquestes rebaixes.
7: Per participar, cal registrar les compres a la targeta Moneder de l'aplicació Montornès Som Comerç. El sorteig es farà el 20 de juliol. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Ahir es va celebrar la sessió ordinària del mes de juliol. L'ordre del dia estava format per 22 punts. Un dels punts més destacats del ple ha estat l'aprovació per unanimitat de la sol·licitud del nou pla d'intervenció integral per al barri de Montornès Nord, que l'Ajuntament presentarà la convocatòria d'enguany del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. El projecte inclou 32 actuacions per desenvolupar i representarà una inversió de 12,5 milions d'euros, dels quals la Generalitat pot arribar a finançar el 70%. A la sessió d'ahir també es va donar un nou pas endavant en el projecte d'habitatges públics de lloguer al carrer de Vallromanes. D'una banda, es va aprovar un conveni perquè sigui l'Agència d'Habitatge de Catalunya qui s'ocupi de la gestió administrativa dels habitatges de lloguer propietat de l'Ajuntament. D'altra banda, es va aprovar recuperar la competència, delegada en el seu moment a la Fundació Privada Sales per l'Accessibilitat, per poder participar en la primera adjudicació dels pisos. I s'han ratificat les bases de la convocatòria presentades per la Fundació. Així podran tenir opció a accedir a aquests pisos les unitats de convivència inscrites al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial que estiguin empadronades a Montornès des de fa 2 anys i que compleixin els requisits econòmics fixats a les bases per cada supòsit. A la sessió d'aquest dijous també s'ha aprovat la despesa relacionada amb el servei de recollida de residus que gestiona el Consorci per la gestió de residus del Vallès Oriental, que se situa en gairebé 1.050.400 euros. Finalment, destaquem l'aprovació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. Era la tercera vegada que el punt arribava al ple. Aquest cop s'hi ha tirat endavant amb els vots favorables de Montornès en Comú, PSC i Esquerra Republicana de Catalunya. El PP es va abstenir i Fem Montornès la va votar en contra. La setmana vinent entrarem més en detall en aquests punts i podrem escoltar les principals intervencions dels regidors i regidores. Recordeu que, si voleu, podeu veure la sessió al canal de YouTube de l'Ajuntament.
6: La intersecció en territori nocturn.
7: Continuem amb notícies perquè ahir un centenar de persones van assistir a la inauguració de la 21a exposició col·lectiva Fotògrafs i fotògrafes de Montornès a Can Saurina. La mostra inclou les obres de 14 artistes, cadascuna de format i temàtica diferents. La Míriam González i l'Ariadna Albarrán són dues veïnes que ja porten participant amb el grup 5 anys. Sempre fan una exposició conjunta i enguany l'han dedicat a 5 dones que van ser condemnades per bruixeria.
20: Nosaltres aquest any hem col·laborat amb una entitat nova del poble que es diu Bruixes Montornès i parlem sobre les 5 dones que les van condemnar per bruixeria aquí a Montornès fa moltes dècades. Que són 5 dones que de veritat existien i nosaltres com a nova entitat que farem dintre de poquet la nostra primera aparició amb Vall de Foc i com que les nostres 5 persones principals són aquestes 5 bruixes i les hem volgut captar amb una imatge. Hem volgut que cada bruixa tingui un element de la natura, llavors de les 5 només una és amb color perquè de les 5 és l'única que van salvar. Les altres sí que les van condemnar a la mort i llavors per això n'hi ha 4 en blanc i negre i una en color.
21: Ja és com una tradició per nosaltres, per juliol, sempre ajuntar-nos i fer les fotos i col·laborar.
20: Sí, intentem que el tema sigui compartit. L'any passat va ser l'ansietat, que és una cosa que patim les dues.
21: Les nostres àvies tenen malalties, per exemple la seva té Parkinson, sí. I la meva té demència i vam fer fotos relacionades amb aquest tema també. I el primer any que vam fer...
20: Dels cossos normatius.
21: Sí.
20: I és això, nosaltres intentem que sempre buscar un tema que ens sigui conjunta.
21: Sí, i un tema que també conscienciï a la gent.
7: Un altre dels veïns que s'ha tornat a sumar a la proposta és en Sergi Vélez. Les seves imatges volen fer reflexionar el públic sobre l'essència de la fotografia.
22: Jo he portat unes imatges que vaig fer l'any passat a uns viatges de Portugal i també de Sevilla, i en el meu cas he volgut destacar la importància de la fotografia en blanc i negre i l'essència que em transmet a mi el que és la fotografia també d'abans, no? El d'atendre'ns una mica més en la importància de saber gaudir del moment de capturar aquella imatge i també per això les vaig exportar en blanc i negre perquè era una mica el que buscava. Perquè ara arriba un moment en què tot és en color, utilitzem el mòbil gairebé per tot... És també recuperar una mica l'essència del que és la fotografia i també per això vaig decidir fer-les en blanc i negre, per exemple. Ja porto, no sé si són 4 exposicions participant o així, i és una cosa que m'agrada molt, és una de les meves passions i al final també participar en coses que es fan al poble també m'agrada, com a montornesenc i content de participar un any més. Al final cada any ens anem sumant noves persones, inclús aquest any diria que som encara més que l'any passat, per exemple, i sempre és positiu doncs, que es vulguin sumar noves persones a aquesta exposició, que al final són persones que compartim una mateixa passió, que és la fotografia, i tothom qui vulgui participar doncs, és benvingut i benvinguda.
7: L'exposició de fotògrafs i fotògrafes de Montornès es va inaugurar ahir, com dèiem, i la podeu visitar de manera totalment gratuïta fins al dia 25 de juliol, de dimecres a divendres, de 6 a 9 del vespre, i els dissabtes d'11 a 2 del migdia. Nosaltres anem amb una mica de música, de seguida continuarem, però ja amb la mirada ficada una miqueta en l'agenda del cap de setmana. Però abans volíem parlar de Taylor Swift. Per què? Doncs perquè ha aconseguit 5 nominacions als Premis Emmy per la pel·lícula documental The Eras Tour, The Final Show, que documenta, com diu el títol, el darrer concert de la gira històrica que ha fet la cantant, un concert que es va fer a Vancouver i que podem veure a Disney+. 5 nominacions, potser l'hauríem de veure aquest cap de setmana, per il·lustrar una mica, i perquè sempre ens ve de gust, aquesta notícia anem a escoltar Taylor Swift amb Opalite.

0: La intersecció amb Mireia Toledo.
1: I anem cap al cap de setmana perquè diumenge tornem a tenir un bingo musical al poble. La penya Els Bartomeus ens proposa una tarda plena de música amb l'acompanyament del grup Maceta Soundbeat. Per donar tots els detalls, us deixem amb el president de la penya verda, el Mateo Flores, amb qui ha parlat la nostra companya Núria Catxan.
2: Nosaltres, des de crec que la primera vegada que vaig venir aquí, és el que vaig dir, que la nostra idea com a penya era que durant tot l'any la gent del poble sàpiga que tenim una penya al poble que és Els Bartomeus, tant com els parentons, però la nostra idea era fer activitat durant tot l'any, que no només sigui a Festa Major, i poder dinamitzar el que és el poble amb noves activitats. Creiem que amb les activitats que s'han fet dels anteriors anys, una activitat molt ben rebuda per la gent era el bingo musical, i la tornem a fer, però en edició d'estiu. Sí que la vam fer el Bartomeus i els parentons al novembre, crec que era el novembre, amb edició una miqueta d'hivern, però ara la farem amb edició d'estiu. Sí que això comporta que les músiques o les cançons que estiguin al bingo musical siguin una miqueta més d'estius, els premis que també són una miqueta el que és d'estiu també, i bueno, està tothom convidat, és el proper 12 de juliol, per la tarda, en horari de tardes. Tenen els tiquets a la venda a la perruqueria de la Sílvia, al Gato con Botas i a l'Estètica Alicia. Poden apropar-se allà, comprar el seu tiquet, que són 2 euros, i tindran accés a 2 bingos. Hi ha un premi per bingo i un premi per cada línia del bingo. Així que, bueno, és un dia per també estar amb la família, gaudir i estar tots junts.
3: Doncs vinga, recordem que en aquesta activitat de bingo ens ho passem molt bé, però si encara és a l'estiu, doncs encara millor. No sé si teniu el lloc on es farà.
2: Sí, el lloc que volem repetir el mateix lloc que es va fer a l'edició d'hivern, que és el Sorralet. Creiem que per l'espai és un lloc molt acollidor, és fàcil d'organitzar tot el tema de muntatge, equip de so. Sí que ens hagués agradat moltíssim fer-ho a l'aire lliure.
3: Aquesta possibilitat estava sobre la taula.
2: Estava sobre la taula i crec que era la que més ens agradava a nosaltres, però sí que és veritat que n'hi ha coses que no poden sortir tot i com ens agradava, però bueno, creiem que el Sorralet també és un espai molt, molt acollidor per tothom.
3: De vegades no es pot fer totes les coses com volem, no? Però és veritat que el Sorralet és un espai molt gran on hi cap molta gent, i els bingos musicals, la veritat és que són activitats que mouen molta gent. Teniu feina,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, sí. Sí que, bueno, vam parlar amb la Marifé, que és l'antiga presidenta, li vam comentar, a veure què tal el bingo musical, i ens va comentar que sí, que va anar molta gent, que sempre són molt rebudes, ja siguin les d'aquí o siguin les de qualsevol poble, que és una activitat que a la gent li agrada, perquè és una estona que s'ho passen bé, i a part volem comptar amb en Maceta Soundbeat, que és el grup de música que van dinamitzar el d'hivern, i ens va encantar tant que, bueno, que hem continuat comptant amb ells.
3: Molt bé. Doncs ja sabeu, proposta adient, diumenge, i l'hora?
2: És a les 5:30 de la tarda, obrim portes a les 5 de la tarda, i dura unes 2 hores i mitja, 3 hores, o sigui que són aquesta horeta de la tarda, no?
3: Déu-n'hi-do. Doncs vinga, tots al bingo musical, ja sabeu, els cartons per poder participar els trobarem a la perruqueria Sílvia Guzmán,
2: sí.
3: El Gato con Botas amb l'Helena i l'Alícia de l'Estètica Alícia,
2: sí.
3: No?
2: Sí, sí.
3: Doncs gràcies, Mateu, i fins aviat, tornarem a parlar.
2: Gràcies a tu, que vagi molt bé.
1: Tuve que empezar. I abans de passar a parlar de cinema amb el nostre company, amb el José Luis Cano, que ja tenim per aquí, avui és dia de novetats musicals. Sabeu que ens agrada escoltar-les i anar a descobrir-les amb vosaltres aquí a la intersecció. I qui ha tret cançó nova és la catalana Vico, que ens proposa un nou tema per aquest estiu, i es diu Tiramisú.

Amb aquest himne que ha fet Shakira, comencem el repàs de l'agenda del cap de setmana i ho fem parlant del partit que hi haurà aquesta nit, aquest vespre, perquè l'Ajuntament instal·larà una pantalla gegant a la plaça de Pau Picasso perquè pugueu veure el partit de quarts de final del Mundial, on Espanya s'enfrontarà a la selecció belga a les 9 d'aquest vespre. L'entrada és gratuïta, podeu anar lliurement sense cap mena de reserva prèvia. Però no és l'única cosa que hi ha aquesta tarda aquí a Montornès. Tenim altres activitats com l'homenatge a la poetessa catalana que dona nom a la Biblioteca Rosa Leveroni a les 7 de la tarda d'aquí una estoneta al mateix equipament. En aquest cas sí que cal reservar plaça totalment gratuïta a entrades.montornès.cat. I si voleu cinema, jo ho comentava fa uns minuts amb el nostre company, tenim cinema a la fresca a partir de 9:45 a l'amfiteatre del Centre Juvenil Sputnik per veure la comèdia espanyola Campeones de Javier Fasser.

I això és una mica del que podrem escoltar aquest cap de setmana a Montornès amb Les Havaneres. Torna l'essència de Calella de Palafrugell amb Aires i Havaneres de renom amb el grup Porvo. Serà demà a les 10 de la nit al

artista de Pau Picasso, amb música en directe i un repertori de banderes clàssiques i noves, però també amb valsos mariners, balades, boleros, sardanes i cançó catalana. Hi haurà servei de rom cremat a mitja part i no cal reservar.

així, si estem a Montornès, també podem gaudir de la penya Els Bartomeus i el seu bingo musical d'edició a estiu, diumenge, de 6 a 9 de la tarda, a la Carpa Bolívar, en la Sorralet. Comptaran amb el grup Maceta Sound Beat, que posarà a prova tots els coneixements musicals de les persones que hi participin, amb èxits de tots els temps. Hi haurà dos bingos amb un premi per cadascun. Un se sortejaran dues entrades per a Waterworld i l'altre un val de 100 euros per gastar les botigues associades a la Unió de Botigues a Montornès. Gens malament. Per jugar-hi, això sí, cal adquirir els cartons als establiments del Gato con Botas, Sílvia Guzmán Estilistes i Estètica Alicia. Tenen un preu de 2 euros. I que

0: Bé, amb l'estiu ja ho sabem, que hi ha molts pobles que celebren la seva festa major. Tenim, per exemple, Llambilles, que està a prop de Girona, que proposa 4 dies de festa des d'avui mateix. Tots els actes es duran a terme al parc de l'estació i trobarem concerts, sardanes, vehicles clàssics, el Llambites, que té molt bona pinta, i moltes activitats també per la canalla. Si voleu més informació, podeu visitar el web llambilles.cat. I a Pallejà aquests dies també celebra la seva festa major d'estiu. Tot i que ja van començar el 3 de juliol, els actes centrals s'inicien avui amb el pregó de festa major, que enguany anirà a càrrec dels dimonis del poble i dels castellers d'Ardoc. També hi haurà correfoc, el ball a l'embalat, l'espectacle nocturn amb percussió i una nit de concerts. Demà podem destacar propostes familiars i diumenge, per exemple, l'actuació d'Hotel Cochambre i dilluns, monòleg de Pep Plaza. Acabem les festes majors a Roquetes, on l'eclipsi que veurem a l'agost centra la imatge de la programació. Avui, a les 6, faran un correbars aquàtic, que m'encanta aquest concepte, el podríem acollir també. Demà proposen un dia de paelles, una gimcana familiar i ja diumenge una trobada de clàssics i totes les nits acaben amb música. Ara bé, a Arenys de Mar tenim en marxa el Sant Zenon, avui amb un vespreig amb tres artistes locals, i durant el cap de setmana també hi haurà correfoc, sardanes, correaigua, gegants... Bé, no li han dit festa major, però és una festa major en tota regla, això amb un altre nom. Amb un altre gènere, com és la música clàssica, tenim el cicle de concerts a Cal Prim, que ja és la 15a edició, a Verdú, a Lleida. És fins al 10 d'agost, hi ha diversos concerts, en total hi ha 16, i, per exemple, avui, a les 10 de la nit, podrem gaudir de a Marinada Musical, amb Festino Barroco, no cal reserva prèvia, i allà mateix, després, podeu donar el que vosaltres vulgueu, és a través de taquilla inversa. En acabar cada concert s'oferirà una petita degustació de productes de la terra. Que quan no tens res et queda la vida sencera i quan no vagi bé. I ara faig una mica de trampa per acabar l'agenda d'aquest cap de setmana, perquè no és realment aquest cap de setmana, però jo crec que val molt la pena tenir en compte i apuntar-ho a l'agenda, perquè arriba la Mollet Music Week, que torna al parc de Cal Estrada els dies 14, 15, 16 i 17 de juliol, o sigui, ja la setmana vinent. El certamen arriba amb 4 actuacions de grups punters, el mateix al panorama musical, com en Bauca, per tota la família, Nena de Conte, Dorian i Ginasta, i a més tots els concerts són gratuïts.
1: La intersecció amb Mireia Toledo.
0: I abans de marxar anem a escoltar una recomanació literària. També ens arriba des de l'Escola Mugent i avui qui ens recomana un llibre és l'Aaron Isidro.
2: Llegeix amb la gent del Mugent. Lectures que et recomanem.
3: Hola, sóc l'Aaron i sóc de 6è. Us vull recomanar un llibre. Es diu One Piece. L'autor és Eiichiro Oda. L'il·lustrador, tant com l'autor, és Eiichiro Oda. El gènere és aventura i còmic. La part que més m'agrada és quan s'enfrenten amb el pirata més fort del llibre. El recomano perquè és una història molt divertida. Passen moltes aventures, batalles, etc. Si us agrada l'acció, aquest és el teu llibre. Adeu!
1: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Ara sí que marxem, espero que hagueu dit el programa. Recordeu que durant el cap de setmana no hi ha la intersecció, podeu anar a buscar més programes a la ràdio La Carta i que nosaltres tornarem el dilluns amb més informació. També ens visitarà ja per acabar la temporada la Mariona Martínez amb una nova secció des del Crític i també tindrem la darrera antibatalla musical, eh? No us ho podeu perdre. Que vagi molt bé el cap de setmana, el divendres, i ens escoltem dilluns a les 5.
4: Fins dilluns,
0: Mireia. Adéu.
1: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
4: reduir el consum de sucre. La població en general no és conscient de la quantitat de sucre que pot arribar a ingerir al llarg del dia, perquè sovint només es tenen en compte els sucres d'addició. El cert és que ingerim quantitats molt més elevades que les recomanades no sobrepassar per l'OMS, perquè el seu consum va més enllà del sucre o la mel afegida, cafès i iogurts, o a berenar un tros de pastís. De fet, molts més aliments dels que pensem contenen sucre amagat entre la seva llista d'ingredients, sobretot perquè també hi ha productes salats que en contenen, com les salses comercials, alguns embotits o productes farinacis processats com les bases de pizza. Quan algú es planteja reduir el consum de sucre, sol començar substituint-lo per algun altre edulcorant que considera més saludable que el sucre blanc, com el sucre integral, la mel, els xarops, les melasses o d'altres. Al final, en termes generals, tots són endolcidors que afecten de manera força similar a l'organisme i, en excés, són perjudicials per a la salut i se'ls relaciona amb patologies cardiovasculars, diabetis o obesitat. A més, aquest canvi no va acompanyat d'una millora d'hàbits alimentaris. Per tant, a la compra segueixen abundant aliments ultraprocessats que donen una falsa sensació de més saludables i que probablement se'n mengi més quantitat. Per tant, al final el resultat serà pitjor al del punt de partida. Per aquest motiu, si es vol reduir el consum de sucre de la dieta, el més important és començar reduint el d'addició i fer-ho paulatinament. És a dir, si inicialment posaves 2 cullerades de sucre al cafè del matí, pots començar fent-ne una i a la següent setmana ja només mitja. O bé, fer receptes casolanes posant la meitat del sucre que diu. Seguidament, pots augmentar la dieta aliments que ja siguin dolços per si sols, com la fruita, o afegir-la a aliments on abans afegia sucre com el iogurt. D'aquesta manera, començaràs a modular el sabor dolç i acostumar-te al propi dels aliments. Finalment, redueix el consum d'aliments processats i acostuma't a fer les receptes a casa, si vols en quantitat, per després congelar-les i no haver-les de preparar cada vegada. És important que redueixis el consum de sucre de la dieta, però que ho facis de manera correcta. Si segueixes una alimentació saludable amb un bon perfil nutricional, t'adonaràs que si ocasionalment consumeixes algun producte dolç com un tros de pastís, el gaudiràs molt més.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale.
2: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
5: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
6: Moments d'òpera.
7: Benvinguts una setmana més. Un fracàs inicial no sempre es tradueix en un títol fallit. És el cas de l'obra d'aquesta setmana, Avui i Vespri Siciliani.
6: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
7: I Vespri Siciliani és una òpera dividida en 5 actes, amb música de Giuseppe Verdi i llibret originàriament en francès de Charles Devrayer i Eugène Scribe, tot i que basat en el llibret de Le Duc d'Alba, escrit per Gaetano Donizetti 12 anys abans. Van estrenar-se aquesta òpera a París el 13 de juny del 1855, tot i que ràpidament va difondre's arreu d'Europa en la seva versió en italià. A Catalunya hi arribaria per primer cop el 4 d'octubre del 1856 al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges que intervenen en aquestes vespres sicilianes de Verdi, Guido di Monforte és el governador francès de Nàpols, alhora que pare de Arrigo, paper per baríton. Arrigo, el seu fill, tot i que no ho sap, de Guido i està enamorat d'Elena, paper aquest per tenor líric. Elena és una duquesa, alhora que patriota italiana, paper per soprano bardiana, que també podríem definir com a soprano dramàtica de coloratura. Ja sabeu aquesta veu tan exigent que demanava Verdi, sobretot per les sopranos en les seves òperes. Giovanni de Procida és l'enviat de Sicília per negociar amb la monarquia catalano-aragonesa a la invasió de l'illa. És un paper, el de Giovanni de Procida, per baix. La tria del tema d'aquesta òpera no va ser precisament un encert dels llibretistes ni tampoc del compositor. Fixem-nos-hi, perquè des del punt de vista del Risorgimento italià i pel públic italià, aquesta història podria resultar estimulant, ja que es tornava a dibuixar un paral·lelisme que abans havia funcionat, en aquest cas assenyalant a l'invasor francès com l'opressor del poble italià. Però, és clar, aquest títol no s'estrenava a Itàlia, sinó que es va estrenar a París, un títol on es lloa una conspiració precisament contra les tropes franceses. Això, evidentment, no va ser una bona idea, menys encara fent referència a la col·laboració espanyola. Per tant, l'òpera es basa en uns fets històrics que es van produir el 1282 i que es coneixen amb el nom de les Vespres Sicilianes i que, tot seguit us podrem explicar, però que tot això ens fa pensar que l'èxit francès es donava en bona part gràcies a la mala tria d'aquest argument. Dit això, anem a fixar-nos-hi, perquè a l'inici del primer acte de I Vespri Siciliani de Verdi hem de situar-nos a Palerm. És l'any 1282. Ens ubiquem al mercat de la ciutat, encara hi ha d'avui un mercat molt caòtic. Sicília es troba sota ocupació francesa, sent Guido di Monforte el governador designat per la potència invasora. La duquesa Elena, germana d'un màrtir per la llibertat de Sicília, s'ha convertit en símbol de la resistència. En sortir de l'església, un soldat l'obliga a cantar i ella tria una cançó siciliana que exalta precisament la llibertat. L'escoltarem en la veu de Martina Arroyo, dirigida per James Levine, amb la New Philharmonia Orchestra.

No cal dir que després d'aquesta escena, Elena aconsegueix exaltar, tal com acabem de sentir, a tots els que es troben al seu voltant. Però ara arriba Monforte i tots fugen, excepte el jove Rigo, que acaba de sortir de la presó a la que havia estat condemnat pels francesos i que està enamorat d'Elena per qui es correspost. Rigo s'enfronta a Monforte i aquest, sorprès pel coratge del jove, intenta establir-hi una amistat. Però Rigo el rebutja amb

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els moments d'òpera, resumint musicalment i argumentalment i Vespe Siciliani de Verdi, situant-nos ara a una vall pròxima a Palerm. Som al segon acte. El metge Pròxida torna després d'un llarg exili. S'ha confabulat amb Helena i Arrigo per iniciar una revolta contra els francesos, amb la que, a més, pretenen venjar la mort del germà d'Helena. Però Monforte ordena detenir a Arrigo, qui és portat al seu palau. Això, unit a un intent d'uns soldats francesos de raptar les dones assistents a una boda, encén l'aire popular i el conspirador planeja entrar disfressat al palau i assassinar Monforte. Ara, però, escoltarem a Pròxida, la veu de Ruggero Raimondi, saludant emotivament la seva pàtria.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de I Vespri Siciliani de Verdi, Monforte, a través d'una carta de la seva antiga esposa, redactada poc abans de la mort d'aquesta, s'ha assabentat que Arrigo és el seu fill. Així li fa saber a Arrigo, però aquest el rebutja comunicant-li que mai no podrà sentir cap a ell un amor filial. Arrigo és Plácido Domingo, mentre que Cheryl Milnes és Monforte, amb dos dirigits per James Levine.

Però Chida i Elena hi accedeixen emmascarats amb la intenció d'assassinar Monforte. Arrigo aleshores pateix un conflicte interior. Per una banda, vol la llibertat del seu poble, però per l'altra tem l'assassinat del que és el seu pare. Aleshores, li comunica a Monforte que corre perill, però aquest decideix no prendre cap precaució i es queda al saló on se celebra el ball. En el moment en què Elena intenta apunyalar Monforte, Arrigo s'interposa i salva el seu pare. Elena i Pròxida, desconeixedors de la relació entre Monforte i Arrigo, pare i fill, prenen aquest últim per un traïdor.

Situat ja al quart acte de I Vespi Siciliani de Verdi, seguim els moments d'òpera. Aquesta escena comença a la presó. Elena I Pròxida han estat arrestats I seran condemnats a mort. Arrigo li explica a Elena el motiu del seu capteniment I aquesta el perdona. Arrigo comunica al seu pare que morirà amb els condemnats tret que siguin alliberats ells també. Monforte accedeix a alliberar-los tots sota una sola condició. Arrigo haurà de reconèixer-lo com a pare, condició que és acceptada per Arrigo. Monforte, com a senyal de bona convivència entre francesos I sicilians, proposa el casament d'Elena I Arrigo, però Pròxida no veu en aquest esdeveniment més que una altra oportunitat d'esvalutar els sicilians per obtenir la llibertat. Fixem-nos, però, en el duet entre Elena, que és Martina Arroyo, I Arrigo, que és Plácido Domingo.

De nou som al Palau de Monforte, concretament als jardins. Arrigo i Elena estan alegres en pensar que el seu casament portarà la pau. De fet, Elena agraeix les flors que les seves amigues li han regalat. És el popular Bolero, una de les escenes més icòniques d'aquesta òpera. L'escoltarem ara interpretat per la soprano Anna Netrebko.

0: Però després d'aquesta lluïda escena, Procida apareix i explica a Elena el seu pla. Quan sonin les campanes anunciant la boda, el poble atacarà els francesos. Elena renuncia al casament per tal d'evitar l'enfrontament i la guerra, davant l'estupor de Rigo, que no comprèn la traïció d'Elena. Però Monforte l'obliga a casar-se per la força. Per tant, finalment, en sonar les campanes, el poble cau sobre Monforte i també els francesos. I així és com acaba Les Vespres Sicilianes de Giuseppe Verdi, el títol d'aquesta setmana, Els moments d'òpera. Ja sabeu, tornarem en 7 dies amb més òperes. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Estàs escoltant
2: Radio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Molt bon dia pel matí, salutacions cordials, què tal, com esteu? Matí de divendres i por fin és viernes. Ja ho tenim aquí, espero que estigueu contents i a punt de gaudir del cap de setmana, tots els que pugueu, que sabem que no som tots al 100%, ja ens agradaria. Però des d'aquí, el Miquel Zafra, la part tècnica i aquesta que us parla, la Núria Catxan, volem això, que gaudiu d'aquest matí de divendres, que per cert tenim mercat ambulant a la plaça Pau Picasso. Ja és, per tots els que puguin, doncs un dia festiu, allò de sortir, comprar, trobar-te amb els veïns, poder parlar una mica, fer poble, compartir, ja és un matí festiu. Si ho podeu fer, doncs aprofiteu. Vinga, que això no passa tots els dies. A més, a primera hora, que s'està molt bé, perquè encara fa una mica de fresquet, podem fer un cafè, unos churros, un chocolate i gaudir d'aquest matí de divendres. Sí o no? Miquel, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Com esteu?
1: Doncs encantats d'estar, tornar a estar aquí. Molta calor, com ja hem dit, nits toledanes. D'aquelles que dors estones, una estona, però seguit, la veritat és que ja fa moltes nits que és molt difícil. Anem tots igual, per això, perquè parlis aquí amb qui parlis, doncs tots i totes t'expliquen les mateixes històries, que no puedo dormir.
2: La veritat és que sí, menys mal que és divendres, tenim el cap de setmana, a veure si ens podem recuperar una mica, aquells que tenim dies festius per endavant. I recuperem doncs tota aquesta son que no podem gaudir aquestes nits, no?
1: Ni que sigui, mira, jo dissabte passat em vaig aixecar a les 7, justo quan suena el despertador, i dic, no me lo puc creure. Avui, de veritat? Sí, i a més estava 5 minutillos más que va, vaig tenir que aixecar-me perquè feia molta calor, i ni 5 minutillos, ni 10, ni 15.
2: Bueno, llavors, ja estem acostumats també a la nostra
1: horaris, no?
2: Dinàmica habitual, i a vegades clar, costa també el cap de setmana trencar aquesta
1: dinàmica.
2: Sí, aquestes costums que tenim, que ens arrosseguen cada setmana, no?
1: Ai, Miquel, vam parlar fa uns quants dies sobre mitos i verdades, mites i veritats. I vam parlar d'això de l'aigua del mar que ho cura tot. Tot venia a cuento d'aquesta bactèria carnívora que havia sortit per aquí i tal i qual, no? I dèiem que, clar, si teniu ferides no us fiqueu al mar perquè, clar, hi ha aquest falso mito de que l'aigua del mar ho cura tot. Bé, l'aigua del mar no té propietats màgiques ni curatives, però sí que capacitats que poden alleugerir problemes de pell, facilitar l'exercici o millorar la salut mental. Això, l'aigua o el mar. Però l'aigua del mar, a més de H2O, doncs conté sobretot clorur de sodi, cloruro de sodio, que és la sal comú que fem servir per cuinar, així com bicarbonat, bromur de potassi o sulfats de sodi, calci i magnesi. Amb això, l'aigua té una acidesa, un pH al voltant dels 8, un punt per sobre del pH del nostre cos. Amb aquesta composició, és veritat que l'aigua del mar ho cura tot? Aquesta és la pregunta. És una pregunta. Doncs si podem dir que a la vida no podem dir sempre sí o no, o mai o sempre, i en medicina diuen els experts que encara menys. Bé, la doctora Susana Puig, cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Clínic, té clara la resposta. I ella ho diu clarament, rotundament, no. Això és el que diu la doctora. Si fos així, no moriríem mai. Malgrat la contundència, afegeix que és cert que banyar-se al mar té beneficis per la salut, tant física com psicològica. Partint de la base que els beneficis són limitats, la dermatòloga apunta que les propietats antiinflamatòries del mar poden ajudar a curar un eczema a la pell o alguns casos de psoriasis. Ara bé, és difícil separar el benefici propi del mar i el benefici de la radiació ultraviolada sobre la pell. Amb dosis per sota de que et provoca la cremada, no arriba en aquesta dosi, la radiació ultravioleta baixa, beneficia les defenses i, en conseqüència, baixa la inflamació. Això diu la doctora. Per això, alguns pacients amb problemes dermatològics els prescriuen que prenguin el sol, la helioteràpia, valorant abans el risc i els beneficis. Al final has d'anar a parar al metge perquè ell és qui et diu si sí o si no i de quina manera i quina mesura. Les sals minerals, algues i extractes del mar s'han fet servir com a base de fàrmacs, però l'aigua del mar en una ampolla té poques propietats, més que l'aigua de l'aixeta amb una mica de sal, que seria equivalent al suero fisiològic que coneixem de tota la vida. Una ferida petita es pot rentar amb aigua de mar, sempre que no es tracti amb aigua bruta d'un port, per exemple, que està especialment plena de bacteris. En tot cas, és la llum ultraviolada com a font de desinfecció molt més efectiva que l'aigua del mar. Això és el que diu aquesta doctora Susana Puig, cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Clínic. I diu que l'aigua del mar no ho cura tot. I és un no rotund. Doncs desmentint mites en aquestes, en aquests dies previs a les vacances, o ja de vacances, perquè hi ha molta gent que viu les vacances al mes de juliol i que ja està gaudint del sol, de la platja, del calor, de la brisa del mar, de la piscina, del cloro, de la gandula, el que vulgueu. Gaudiu de l'estiu perquè sabeu què? Que són 4 dies. I tan prop arriba, tan prop marxa. Doncs ara, Miquel, ens ha quedat una mica més clar que l'aigua del mar, ojo, vigileu, sobretot segons quin tipus de ferides tingueu. A veure, no és lo mismo una ferida a la ungla que una ferida oberta al clatell o a qualsevol lloc. Vull dir que vigileu molt i, sobretot, hem de tenir en compte que l'aigua que està a prop dels ports doncs, també té molta porqueria, bacteris i això, doncs al contrari, no beneficia, sinó tot el contrari. Jo crec que ha quedat més que clar, no?
2: Unes bones recomanacions, sí.
1: Sí, per l'estiu, per tota aquella gent que de vegades pensem que, com que tota la vida s'ha dit, doncs continuem i hem de tenir molt en compte. També és veritat que potser fa 50 anys les contaminacions eren diferents i, clar, el mar també tenia doncs, menys bacteris i menys porqueria i menys plàstics i menys envasos i menys vertuts, que sabeu que també els vaixells doncs, de vegades la lien parda. Doncs això. I anem a repassar una mica totes les propostes que tenim per aquests dies a Montornès. Començarem per avui. Tenim espectacle literari, Les meves estimades bibliotecàries, del Martí Perra Ferrer, avui divendres, a dia 10, a les 7 de la tarda, a la biblioteca Rosa Leveroni. Poesia, música, records, tot per fer un homenatge a la poetessa Rosa Leveroni, autora des de l'any passat que posa nom a la biblioteca montornesenca. La biblioteca Rosa Leveroni fa aquest homenatge a la poetessa catalana que li dona nom al proper 10 de juliol a les 7 de la tarda. Si us agrada la poesia i la música, aquesta és la vostra proposta. Per altre costat, tenim Cinema a la Fresca. És la segona edició del Cinema a la Fresca i està dins a l'Estiu Jove 2026. Aquest divendres, dia 10, avui, a les 9:30, amfiteatre del Centre Juvenil Espugnic, allà a la Fresca, si és que podem dir que hagi fresca, al carrer del Molí número 28, teniu un nou cicle de Cinema a la Fresca amb la exitosa comèdia espanyola Campeones, del Javier Freser. La programació d'Estiu Jove del Departament Municipal de Joventut porta el cicle de Cinema a la Fresca per aquest juliol. I és la segona de les 4 propostes de Cinema a la Fresca que es faran a Montornès. Sobretot, sobretot, no us perdeu el bingo musical. Bingo musical d'estiu de la penya dels Bartomeus, dissabte, dia 12, a les 6, a la carpa polivalent del Sorralet. Després del bingo musical de les dues penyes, celebrat el passat novembre, el Sorralet n'acull un de nou. En aquesta ocasió, organitzat en solitari. L'any passat van fer les dues penyes i aquest any ho fa tan sols la penya dels Bartomeus. És una nova edició perquè a l'estiu no s'havia fet mai. És una edició nova. I tindrem el grup Maceta Zumbit, que posarà a prova els coneixements musicals de les persones que participen fent-los ballar i gaudir d'aquest temps de bingos. A més, hi ha premis. Hi ha un premi per anar al Waterworld i també un val de 100 euros per gastar a les botigues de la Unió de Botiguers. Vull dir que teniu oportunitat de gaudir d'aquest bingo musical. També volem recordar que teniu la mostra fotogràfica que celebra 21 edicions amb un nou recull d'imatges i de temàtiques diverses. Aquesta exposició fotogràfica de fotògrafs i fotògrafes de Montornès ha tornat a Can Saurina aquests dies amb noves instantànies. Es tracta d'aquesta iniciativa que fa el grup de fotògrafs i fotògrafes que compta amb el suport del Departament Municipal de Cultura i Festes. Es va inaugurar dijous i avui, doncs divendres, teniu oportunitat ja de visitar-la. És la 21a edició i inclou treballs de l'Ariana Albarrán, de la Elisenda Bru i del José Luis Cano, del Francesco Cardona, del Josep Flores, de l'Alicia Garrido, de la Miriam González, de la Noroa Gordo, Silvia Jordán, Sergio López, Miriam Rubio, Estani Serrano, Mireia Toledo i Sergi Vélez. Tots ells es posen les seves fotografies i us haig de dir que l'exposició teniu que visitar-la. Està superbé. Trobareu fotografies de viatges, trobareu fotografies de drag queen, trobareu fotografies de la revançada, trobareu fotografies de la natura, d'arquitectura. No us la perdeu, us agradarà molt, de veritat. Teniu oportunitat de gaudir d'aquesta exposició a Can Saurina de manera gratuïta. I també us vull recomanar una altra exposició que romandrà oberta fins al proper divendres, dia 24. Encara queda una setmana. Es tracta de l'exposició Calams i vinyetes, autores mediterrànies en moviment. Aquesta exposició està a la Biblioteca Rosa Leveroni. És una exposició col·lectiva i itinerant que recull l'obra de 10 il·lustradores procedents de diversos països àrabs. Aquests dies la Biblioteca Rosa Leveroni acull aquesta exposició Calams i vinyetes i les autores mediterrànies en moviment, una proposta inclosa al projecte Biblioteca Sense Fronteres impulsat per la Xarxa de Biblioteques Públiques de Catalunya i el Departament de Cooperació de la Generalitat. Es tracta d'una exposició col·lectiva itinerant que recull l'obra de 10 il·lustradores procedents de diversos països àrabs. L'objectiu d'aquesta exposició és esdevenir un altaveu per la generació d'artistes i il·lustradores que formen part d'un panorama creatiu i viu que està en constant transformació i que utilitzen el còmic com a llenguatge artístic per explicar i qüestionar la realitat social i cultural que envolta aquestes artistes. Bé, aquesta exposició la podeu visitar en horari de la biblioteca. En aquests horaris podeu gaudir de l'exposició. I ja simplement com a punt, recordar que dimarts vinent la unitat mòbil d'extraccions del Banc de Sang i Teixits tornarà a Montornès amb una nova campanya de donació de sang i plasma. De nou s'instal·larà al Teatre Margarida Xirgo. Ja sabeu com funciona, només teniu que entrar a la pàgina del Banc de Sang i Teixits, inscriviu-vos en aquell horari que us convengui, bé de matins o bé de tarda. I aquestes són algunes de les notes que han volgut compartir. Ja sabeu que tenim també oportunitat de gaudir de les Havaneres, aquest dissabte a la plaça Pau Picasso, oportunitat per veure Havaneres de Portbou, com si estiguéssim aquí al costat, gaudint a Calella de Palafrugell, però amb música i ron fets a Montornès, amb tota la solera que porten les Havaneres i amb tot el públic adient que any rere any no es perd aquesta cantada d'Havaneres. Doncs dissabte a Montornès, cantada d'Havaneres. Us haig de dir que és el Dia Internacional avui dels Beatles. Ja sabeu que tenen molts dies. El 16 de gener, perquè es va inaugurar el Cavern Club. El 10 de juliol també era el dia dels Beatles, perquè va ser el dia que es van conèixer Paul i John. I avui, doncs, perquè van triomfar amb la seva pel·lícula Hard Day's Night, i va ser una gira triomfant que van fer als Estats Units, i això va ser, doncs, aquest dia 10 considerat com el dia dels Beatles, perquè a l'any 64, un 10 de juliol, la banda va tornar d'Estats Units a Liverpool triomfant, i ja van conèixer els Beatles arreu de tot el món. Per això també se celebra aquest dia. I sempre és una bona excusa per escoltar els Beatles.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Y aquí continuem. Avui és Santa Amèlia i Atocha. Mireu, no conec a ninguna Atocha, però potser sí que n'hi han d'Atochas. Felicitats, que tingueu un dia meravellós, que gaudiu molt del vostre aniversari. I no sé, doncs fixeu-vos si teniu oportunitat de felicitar alguna persona que avui estigui celebrant el seu aniversari, doncs també jo crec que val la pena aprofitar i felicitar a totes les persones que celebrin a qualsevol aniversari. Que tingueu un dia meravellós per molts anys. I ja sabeu, ens podeu escoltar als 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio.montornès.cat. Ah, i que no se m'oblidi, a la nit estem de nou de 1 a 3 de la matinada al territori nocturn. Les mañanes de Ràdio Montornès, sempre amb tu, també a l'estiu. Ens quedem amb Karol G i la seva proposta musical. Comencem. Bon dia, Montornès. Bon dia, comarca. Bon dia, bon dia.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Avui, darrer dia per fer les inscripcions a l'Esplai Infantil i la Cova del Joc del pintor Mir. Les famílies ja sabeu que vulguin fer les seves sol·licituds per fer la inscripció. Avui és el darrer dia. Avui escoltarem a la tècnica d'infància Esther Bello i ens donarà alguns detalls de tot plegat. Bé, és divendres i toca acudits de l'Escola Mugent i toca llibres i música amb el nostre company Manolo Carrillo. Avui ens proposa un llibre molt interessant de cara a l'estiu. De fet, es tracta de fer acertijos i lògica i, a més, també ens porta una tria musical que us agradarà. Acabarem el programa amb la nostra Alicia García i les coses d'Alicia. Ja sabeu que fem un recull de tot el que ha estat la nostra infantesa i adolescència i maduresa a través de la tele, la ràdio, la música, les sèries, amb les coses d'Alicia. I del contingut anem a la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Bon dia.
7: Avui a la província de Barcelona les temperatures es mantenen amb pocs canvis, excepte el litoral i prelitoral, on poden baixar lleugerament. Per avui màximes de 39 graus a Igualada i Rubí, 38 a Manresa i Sabadell, 37 a Vic, 34 a Barcelona i Vilanova i la Geltrú, 33 a Mataró. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot el territori. Així mateix, avui dia d'ambient assolellat, però durant la tarda al Prepirineu creixeran núvols d'evolució sense descartar ruixats i tempestes. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable, tendint durant la tarda a la component sud-est. És una informació d'EMET.
6: Recordeu que la farmàcia de guàrdia avui és la farmàcia Mugent a l'avinguda Ernest Lluch número 7. Durant el cap de setmana la farmàcia de guàrdia serà a Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu 112 o el telèfon d'emergències de la policia local al 93 572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Comercial Solà.
2: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
1: Comercial Solà.
2: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
1: Comercial Solà.
2: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
1: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074, Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Anem amb la gent del Mugent. De nou, aquestes gravacions i l'editatge dels acudits els han fet els mateixos alumnes de l'Escola Mugent. I què us hi sembla si escoltem avui a la Gara Bernal i a l'Alexia Funès? Endavant!
3: Ràdio Escola Mugent,
4: el que més escolta la gent.
5: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
6: No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, sóc la Ínia Ferrer i aquest és el meu acudit.
8: Ràpid, Toni, quant és 2 més 2?
7: 5.
8: Això no és correcte.
7: Què m'ha demanat? Rapidesa o precisió?
9: Hola, sóc el Josaima i aquest és el meu acudit. Quin és el súmum de Batman? Que li robin. Us han agradat?
10: Esperem que sí.
11: Moltes gràcies per seguir
12: a la gent mugent.
13: Adeu.
2: Gràcies, gent mugent. Continuem amb més acudits a les 11.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
14: La ràdio d'aquí.
15: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
16: A la butxaca.
17: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
18: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
19: Vale.
18: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
20: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs aquests dies no es parla més que de la calor i dels incendis. La calor ha batut rècords en 10 observatoris catalans i els 40 graus se superen en bona part del país. Els termòmetres pugen de manera excepcional aquests dies al litoral i al prelitoral i passen a arribar dels 40 als 44. Com ja s'indicaven, les previsions marquen una calor extrema en molts punts del país i s'han registrat temperatures excepcionals de més de 40 graus a diversos punts de la zona litoral i prelitoral. De fet, durant aquests dies s'han registrat marques rècords de temperatura màxima absoluta a 10 de les 128 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques, amb més de 20 anys de dades. S'han assolit, per exemple, a Vinebre 44,1, a Ascó 42,3, a Barcelona 40,9, a Sant Pere de Ribes 40,4, a Nules 40,4, a Sant Martí de Sarroca 40,3, a Vilafranca del Penedès 39,9, a Sant Constantí 39,5 o a Vilarronda 39,3, a Cunit 37,6. És sense cap dubte el rècord de temperatures màximes registrades a Catalunya. A Barcelona, a l'Observatori Fabra, ja s'han registrat temperatures màximes provisionals de 40,9 graus, que suposa un rècord absolut en 112 anys de dades, segons informa el Meteocat. La darrera temperatura màxima registrada a Barcelona va ser el 30 de juliol de 2024, quan vam arribar als 40. En aquest 2026, 40,9, pràcticament 41 graus a Barcelona. A la resta del territori, òbviament, la calor també ha afectat intensament, provocant nous rècords de temperatura. Aquesta és la notícia d'aquests darrers dies que mantenim perquè encara estem a los picos de la calor. Per cert, us imagineu com és això, més de 40 graus a una cuina? Doncs durant l'estiu les cuines professionals es troben en entorns laborals exigents on, segons la normativa, hi ha d'haver ventilació i extracció de fums i d'aire per evitar estrès tèrmic. Les cuines professionals estan entre els entorns tancats amb un risc més alt d'estrès tèrmic, especialment a l'estiu. Treballar amb temperatures extremes pot portar el cos humà al límit i ocasionar accidents de treball, segons han dit els sindicats UGT i Comissions Obreres. El estrès tèrmic és la càrrega de calor que els treballadors reben i acumulen en el seu cos i que resulta de la interacció entre les condicions ambientals del lloc on treballen, l'activitat física que realitzen i la roba que porten. S'entén per temperatura de risc la que supera els 30 graus a l'ombra. La normativa espanyola no fixa una temperatura màxima absoluta per les cuines d'hoteleria, però sí el Reial Decret 486/1997, que estableix que en locals tancats on es fan treballs lleugers, la temperatura ambiental no pot superar als 25 graus. A les cuines professionals on hi ha forns, focs i planxes és molt difícil complir aquest límit de forma natural. Per això, l'Institut Nacional de Seguretat i Salut del Treball ho cataloga com un risc d'estrès tèrmic i obliga les empreses a prendre mesures preventives. I ja per acabar, 219 municipis en risc extrem d'incendi Estan molt latents. Marmellà se suma als 16 espais naturals amb restriccions d'accés i protecció civil, limita l'activitat al medi natural i suspèn les obres a les carreteres a municipis on està actiu el pla Alfa Nivell 4. Pel risc d'incendi, que es manté elevat pràcticament a tota Catalunya, Protecció Civil continua augmentant el nombre de municipis que entren dins del nivell 4 del Pla Alfa. És el màxim nivell que alerta de risc extrem d'incendi. En concret, hi ha al voltant de 219 municipis de 24 comarques. Ja sabeu que ahir Montornès estava al Pla Alfa 3 i no es podia accedir al parc natural de la Serralada del litoral i prelitoral, que és el que ens toca al nostre municipi. Doncs així estem, perill a totes les zones. Aquest nivell 3 alfa s'aplica, doncs, com hem dit, a 441 municipis on estem nosaltres, i hem de ser molt hem d'anar amb molta cura, hem de tenir molta precaució i fer cas de tot allò que ens indiquen. No podem fer el que ens doni la gana, perquè no pot ser. I aquestes són algunes de les notícies que us hem volgut portar en aquest matí de divendres. Precaució, respecteu les normes, el Pla Alfa 3 i el Pla Alfa 4 és per el bé de tots.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Doncs la programació d'estiu jove ha iniciat la segona setmana, al mes de juliol, en plen rendiment, amb tallers, amb sortides i formacions per joves a partir de 12 anys. Enguany, ja sabeu que l'oferta d'activitats és molt més extensa que d'altres edicions. En total, compta amb 24 propostes diferents. Aquesta ampliació ha estat possible gràcies a una subvenció de 73.000 euros que la Diputació de Barcelona ha otorgat a l'Ajuntament en el marc del projecte Per un estiu adolescent. La dinamitzadora juvenil, Tània Sánchez, ens va explicar com han organitzat les propostes durant les setmanes.
5: Els dilluns i els divendres fem tallers al matí per adolescents, taller de teatre, taller de primers auxilis, hi ha intel·ligència artificial i programació de cuina, i dimarts, dimecres i dijous són dies de sortida. Llavors marxem de sortida cada dia a un lloc diferent. A Illa Fantasia, al Tibidabo, a Waterworld, a la platja a fer kayak i snorkel, anem a Un Humor Amarillo, anem al Caribe Park, i això ho tornem a repetir. Fem com la primera quinzena, anem a aquests 6 llocs i ho repetim després perquè tothom pugui anar a alguna excursió. A més de la sortida, tenim la setmana d'acampaments, que fem tota una setmana d'acampaments, de dilluns a divendres, al Pantà de Sau, amb un munt d'activitats, i totalment gratuït també. Llavors, clar, evidentment, els campaments, ja t'ho pots imaginar, que ha sigut com les activitats més desitjades i que abans s'han esgotat les places.
1: Gràcies a l'ajut de la Diputació, les activitats a l'estiu jove són de franc, segons ha dit Tània Sánchez, i participen més de 350 joves d'entre 12 i 17 anys.
5: Ha vingut tanta gent, ha passat tanta gent per aquí. Aquesta setmana ha sigut una mica... Hem anat molt a tope, perquè, clar, pensa que han sigut, en total hem tingut com 461, al final, entre, no, entre d'això, i més o menys gairebé participaran uns 350 joves. Adolescents. Per franja d'edat, pues, bastant elevat, pensant també en la resta de programació que hi ha, no? Des de les entitats esportives i tot, que també hi ha, es fan moltes activitats per les adolescents. Llavors, bueno, pues, molt contentes, esperem això, esperem que la gent s'ho passi bé, està a l'altura i que sigui una experiència xula.
1: A més de les activitats, enguany, per primera vegada, el Centre Juvenil Sputnik obrirà les tardes al mes d'agost. Serà amb la dinamització de monitors i monitores, de manera que el jovent s'hi podrà apropar per jugar a jocs de taula i participar en altres activitats. Escoltem de nou a Sánchez.
5: A l'agost l'Sputnik estarà obert com a refugi climàtic i com a espai també de trobada per fer jocs de taula. Bueno, l'activitat de sempre. Sí que és veritat que durant l'any molta gent ve a fer deures, potser aquest any, a l'agost no tant, però bueno, per estar fresquitos i jugar a jocs de taula, trobar-se amb la gent, estarà obert de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit. Nosaltres no, però hi seran uns altres educadors que seran aquí a l'espai i això cobriran per les tardes.
1: La propera activitat inclosa dins la programació Estiu Jove és avui, amb una nova sessió de cinema a la fresca. Aquesta setmana toca la pel·lícula Campeones a 9:45 del vespre al Centre Juvenil Sputnik. Una altra activitat que ara mateix té les inscripcions obertes és una gincana nocturna que es farà el proper 20 de juliol a partir de les 9 del vespre pels carrers del poble. Els nois i noies d'entre 12 i 17 anys que s'hi poden apuntar ho han de fer a joventut.montornès.cat.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
2: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
2: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Doncs ja sabeu que el Departament Municipal d'Infància ja ho té tot preparat per al curs vinent de l'Esplai Infantil i la Cova del Joc del Centre Infantil Pintor Mir. Ja sabeu que durant aquesta setmana, des de dilluns fins avui divendres, heu tingut oportunitat per fer les inscripcions. Avui és el darrer dia per fer les inscripcions en aquest espai infantil que està adreçat a nens i nenes d'I3 fins a 6è de primària i que possibilita que puguin gaudir del joc en un clima de proximitat i complicitat, distribuir-los per grups d'edats i gaudir els pares, les mares i també la canalla. La nostra companya, Mireia Toledo, va tenir oportunitat de parlar amb la Esther Bello, tècnica d'infància, i aquesta és la conversa.
5: Estem ja amb la mirada al curs 2026-2027, amb moltes ganes, i de fet comencem a la campanya d'inscripcions per al Centre Infantil Pintor Mir.
6: Mm-hmm. Tenim dues propostes, l'Espai Infantil i la Cova del Joc. El que tenim primer per reinscriure'ns és aquest espai infantil. Esther, recorda'ns en què consisteix.
5: Mira, l'Espai Infantil està adreçat a nens i nenes des d'I3 fins a 6è de primària. És un espai de joc per jugar amb els seus iguals. Hi ha tres grups, un grup és per I3, I4 i I5 i juguen a la sala gran de Pintor Mir amb monitors. I primer, segon i tercer de primària ja pugen a les sales de dalt, i quart, cinquè i sisè també, per sobretot jugar a jocs de taula. S'escull un centre d'interès i a través del centre d'interès es fa joc i els monitors van guiant durant tot el curs amb aquesta experiència a través del joc, que també els fa connectar amb coses que fan a l'aula i, per tant, complementar així el seu procés d'aprenentatge que fan a l'escola.
6: Mm-hmm. És a dir, que els pares i les mares deixen allà els nens, no? Que és una horeta...
5: Són dues hores. Mm-hmm. Els petits venen els dilluns, els mitjans els dimecres i els grans els dijous, de 5 a 7 de la tarda.
6: Uau, déu-n'hi-do. I això és cada setmana, Esther, és mensual?
5: Cada setmana. Mm-hmm. Tu tens fixa un dia per al teu fill, filla... I són dues hores. Una estona...

0: a través d'aquest centre d'interès que us explicava. Llavors, el que es fa és connectar amb coses que fan al col·le, ja de matemàtiques, de comprensió de lectora, de català, però a través del joc. Per tant, sense pràcticament que se n'adonin, continuen aprenent. I sobretot continuen fent relacions socials sanes. I de vegades ens oblidem d'aquesta part, en l'aprenentatge dels nens i nenes.
1: Sí, a més estan aquestes horetes allunyades i allunyades de les pantalles, que això està molt bé, ja ho afegeixo jo.
0: Exacte.
1: Per la meva part. Es poden apuntar fins al 10, hi ha places, entenc, limitades, no?
0: Sí, l'espai infantil, les inscripcions són del 6 al 10 de juliol, hi ha places limitades, tenim entre 15 i 20, depenent de la tipologia d'infants, pel grup de I3, I4 i I5, unes 10 places per primer, segon i tercer i 10 places per quart, cinquè i sisè. I es farà per ordre d'arribada, ¿vale?
1: Vale.
0: O sigui, no farem sorteig en aquest servei, és per ordre d'inscripció, diguéssim.
1: Genial, o sigui que si hi ha algú que li agradi la idea, que no s'esperi fins a l'últim dia, que és probable que no hi hagi places.
0: Exacte, que sempre ens passa i després hi ha gent que diu, ostres, m'he quedat sense plaça. Llavors, tenen dues possibilitats. Una és online, que a la pàgina web amontornes.cat tenen la notícia amb tota la informació dels dos serveis i l'enllaç que els porta directament a la campanya per fer la inscripció. Llavors, online és una fitxa molt fàcil. Ara mateix no s'ha de pagar res perquè es fa un cop passat el primer trimestre que fan els pagaments trimestrals. I una altra opció, si algú té dificultats amb xarxes, amb internet, no té dispositius, pot trucar a Pintorni i ens demanarà cita i nosaltres els hi donarem una hora i un dia perquè puguin venir a formalitzar la inscripció.
1: Genial. Parlaves de dos serveis, és que a Pintorni no només hi ha aquest espai, sinó que també hi ha la cova del joc i és per infants encara més petitets.
0: Exacte. La cova del joc és un espai familiar, és per jugar en família, venen els infants de 0 a 4 anys acompanyats dels seus progenitors, i hi ha tres grups, un el dimarts, dimecres i dijous, també de 5 a 7 de la tarda. Sempre fix un dia toca i forma part d'aquell grup, i llavors els nens i nenes poden jugar, són les seves primeres relacions socials, que és una etapa que s'ha de cuidar moltíssim, però a més els papes i les mames poden fer tribu amb altres famílies i acompanyar-se en aquesta aventura de la criança.
1: Sí, estan amb aquelles persones que estan passant una migueta pel mateix, no?, que tu.
0: Sí, la veritat és que és un espai molt maco perquè tu veus els nens i nenes jugant en un espai cuidat de joc, perquè a més els monitors i monitores un cop al mes aproximadament preparen un espai d'experimentació, llavors allò que no pots fer a casa perquè la logística familiar, com hem dit abans, no? que anem tots molt corrents, amb moltes presses i no ens dona temps a parar a casa i jugar amb un joc de qualitat. Els monitors s'encarreguen d'això, de preparar-ho, de pensar-hi, de que es pringuin amb pintura, que tinguin experiències xules que no podrien fer a casa. Sí? Però a la vegada els papes i les mames poden compartir coses que ens passen a tots habitualment quan estem criant, i la veritat és que et dona una mica de pau saber que estem tots en el mateix vaixell i que tens companyia, eh?
1: Clar, clar que sí. Això també és un cop a la setmana, Esther?
0: És un cop a la setmana, sí. I el que sí que estàs en un grup fix, per tant, tindràs les famílies amb les que et toca, aniràs sempre, i llavors per això es fa aquest vincle precisament, d'acompanyar-te. I al final és molt massa acompanyar-nos entre les famílies amb infants de les mateixes edats. Nosaltres, com a monitors o educadors, no venim amb una vareta màgica de la criança, sinó entre elles es van ajudant, i això és el xulo, saps què passa en aquests grups de la cova del joc?
1: A veure... Es crea una molt bona família, no?
0: Exacte, sí. La veritat és que sí, i són els primers amics i amigues que fan els teus fills.
1: Clar, clar, clar. I està molt bé que relacionin amb altres infants. Potser hi ha alguns que van a la llar d'infants, però altres no. No?
0: Exacte.
1: I aquest plus, doncs està molt bé. Les inscripcions, sí, per això seran una miqueta més tard, del 13, sí, al 17 de juliol. Però
0: exacte,
1: per les mateixes vies, oi, que l'espai infantil?
0: Efectivament, el mateix. L'única diferència amb la cova del joc és que sí que es fa sorteig.
1: Vale.
0: Vale? Per tant, no hem de córrer, que per la cova del joc sempre tenim molta demanda, són, com he dit, 3 dies de cobertura.

0: el joc i cada grup està format per unes 13 famílies. Vale? Llavors, aquí és igual l'ordre d'arribada, tranquil·litat, tothom. En el cas de que hi hagi més demanda que l'oferta que podem oferir, es farà un sorteig de les places. Vale? Que habitualment hem de fer el sorteig perquè tenim molta demanda.
1: Bueno, això és bo, té la seva part bona també, que vol dir que hi ha un servei que es presta que és necessari. Esther, parlem de preus.
0: Els preus són els mateixos, no s'ha tocat. És l'ordenança habitual del Departament d'Infants i no s'ha tocat. Per tant, la copa del joc són 10 euros al mes i l'espai infantil són els 45 euros al trimestre, però hi ha bonificacions. Per tant, no, que ningú agafi aquesta dada com a referència, perquè s'hauria d'estudiar cada cas. Cadascú pot demanar bonificacions i s'estudia i es veu quin tipus de descompte poden tenir. Per tant, són preus super populars per ser d'aquests espais pròxims a la ciutadania de Montornès.
2: Doncs recordeu que les inscripcions a l'espai infantil i la cova del joc de Pintor Mir són fins al avui, divendres, dia 10, i les famílies podran fer la seva inscripció, sol·licitud en aquest espai infantil fins avui, divendres, dia 10 de juliol. Recordeu també que per la cova del joc estan disponibles fins al 17 de juliol. El tràmit està disponible al web inscripcions.montornès.cat.
3: Les mañanes de Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès.
5: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
4: Ràdio Montornès.
5: La ràdio d'aquí.

Doncs arribem amb les 11 del matí i ho fem amb aquesta trista notícia. Ha mort la Bonnie Tyler. Ahir ens vam assabentar de que aquest icono del pop rock dels anys 80 ens ha deixat. Doncs la recordem i la recordem, com no, amb la seva veu i la seva música. Descansi en pau. Arribem a les notícies i nosaltres continuem amb acudits i amb llibres i vinils i les coses d'Alicia. No marxeu!

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Ruta 66, música d'arrel americana.
4: Cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
6: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Doncs anem directament amb la gent del Mugent i, per què no, tornem a gaudir dels acudits. Atenció, perquè aquesta proposta ens la porta els alumnes de quart B, la Maria Márquez i l'Aleix Pacheco. Endavant.
3: Ràdio Escola Mugent,
4: el que més escolta la gent.
5: Hola a tothom, els acudits més divertits els tenim aquí.
6: No us perdeu els d'avui, som-hi!
7: Hola, sóc l'Aleix Pacheco i avui us diré un acudit. Estàs obsessionat amb el mar?